I fins aquí la sessió del Maxi Flash. Com sabem que t'ha agradat, te la deixem a flashfm.cat. Flash FM.

0: Yo la quería pa' mí.
1: Flash FM. Son las 8.
2: Ara el ritme domina. Només

0: la sessió de Flash Running està rebentat de fer esport. T'hem acompanyat amb la millor selecció de ritmes de Flash FM. Tens més sessions a la web i a l'app de Flash FM. Flash Running. Flash FM. Són les 9. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash. Flash FM.
1: La que manda.

0: Vinga, va, aquí estem, començant un nou matí de música. A Flash FM, a l'emissora del ritme amb Quevedo i Elvis Crespo. Els autors del nostre número 1. This is Flash FM. Es tracta, efectivament, de La Graciosa, per encetar, per començar, per fotre el pistoletasso de sortida d'aquest matí de dissabte 27 de juny del 2026. Què tal, família? Com esteu? Ei, salutacions, estic content d'estar aquí amb vosaltres avui matí de dissabte. Jo m'hi quedaré fins a les 3 de la tarda, per tant, tenim per endavant 6 horetes ben xules per escoltar bona música, per estar de bon rotllo i jijis i jajas.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Vinc calent, després de la sessionaca del Miquel González amb el Flash Running, tinc ganes de més. Per tant, escolta, això, que la festa no pari, ja sabeu com anem aquí. Anem amb una mica de blackout. Emilia, Tini i...

Estàs entrant en territori cap de setmana aquí a Flash FM amb Farruko, Greasy, Steve Aoki i aquest Yapa que intenta el seu hit de l'estiu aquest 2026. Acabant de treure'ns encara les lleganyes de sobre, eh? Espero que us hagueu llevat bé, sí? Teniu ganes de més musiqueta? Doncs aquí la teniu, la plena.

0: 93.8.
1: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
2: Surs a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
3: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
4: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra a la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
5: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bicilab Andorra i fes realitat el teu disseny.
4: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
0: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. Flash!

Tot el país que es va llevant, que es va activant el ritme de Flash FM. Estàs escoltant aquesta hora El poder del ritme a l'emissora que mana. Són les 9:26. Espero que hagis començat bé el teu dissabte. Per aquí tot bé, per la ràdio tot bé. Ara estava patant la xerrada amb la Carmen, la dona de fer feines d'aquí a la ràdio. Quin amor de dona. A més, ha arribat molt abans que jo a la ràdio. I res, patant la xerrada. Què tal el dissabte? Com tal, tal, no sé què. T'agrada la música que posem? Vols que la posem tal? No sé què. Carmen, la següent la presentes tu. Vinga, va. Carmen! 9:26, anem amb més coses. Què us sembla una mica de Bad Gyal?

Cadeu. Emilia y Tini, se siente bien portarse mal. La original, l'any 2023. Des de l'àlbum Punt MP3 de la Emilia Tamarro. Guapa, un petonet per tu també. Ja m'agradaria. Quarts de 10 del dematí, escoltes Flash FM, el poder del ritme. Anem amb Hugel, ha tret nou àlbum, el tio. Un de les que formen part d'aquest àlbum que es diu 21, és el Bam Bam.

Gairebé no cal ni presentar-la, ja la coneixes, el Me Rehuso de Danny Ocean, segurament One Hit Wonder. Passen 6 minuts de quarts de 10 del matí. Connectes amb l'emissora del ritme, Flash FM. Ei, bon dia, eh? Va, anem amb una novetat del DJ i productor sabadellenc Estiu 22. Un tema nou que es diu El Chiringo. Així com estiuenc i tal. Amb el bo de Henry Méndez, el dominicà. O sigui que, vamos, jo crec que l'hauríem de nacionalitzar català perquè el tio és un màquina i s'hi sent com a casa aquí.

I Keep Loving You, és el Still Loving, tema de la Ossa amb Quevedo. Si la busqueu, compte que el Loving l'escriuen amb U, no amb bo, sinó amb U. I sense la G final, que queda com una mica més de xulo, saps? Una col·laboració bastant guapa, la veritat, dels dos artistes, el Canari i el Malagueny, que ha sonat en directe a Flash quan ens apropem a 3:15. Anem amb l'himne del Mundial. Què, quants de vosaltres us heu quedat avui desperts per veure la Roja? Partidasso, eh? Bueno, bueno, bueno, bueno.

és la Carolina, la Karol G, amb el seu hit estiuenc i tranquil·let. Això es diu Provenza. Que, per cert, fa referència, per si no ho sabies, a un barri així com molt exclusiu de Medellín, allà a Colòmbia, per si no ho sabies. Provenza, Provenza. Així comença aquest tamarro, que és dels grossos en aquesta temporada 2026. Omar Kurz, al costat de Ñengo Flow. Això va bastant dur, eh? Forever Tugante.

Aquí teniu a Nicki, Nicole, Tiago PZK i Emilia pujant-se al remix del Una Foto. Tema d'un tio uruguaià que es diu Mesita. Mesita, bon nom d'artístic. Si fos català es diria Tauleta. A punt d'arribar a les 10. Talent posada aquí, on si no? A l'emissora que mana, la que manda, a Flash. Connectats, connectades, un matí més de dissabte. Anem amb Relsby i el Tubacin.

0: a Flash.
1: This is Flash FM.
0: Clarament, clarament, són els pitos. Ja sabeu com funcionen això. Us donem la benvinguda a una nova hora aquí, escoltant el poder del ritme. Ei, encantat de saludar-vos. Ja hora de vèncer la mandra, tothom despert, tothom activat ja, o què, o no?
2: En directe, a Flash FM, Armand Maravall.
0: O què, o és que vau sortir ahir per la nit i encara esteu així com una mica endormiscats. Ja us val, ja us val. Ja ens coneixem, va. Una mica de Quevedo.

un consell absolutament vàlid del bo de Manuel Turizo, que té bastanta experiència en fer cançons d'aquest estil. Por un pendejo no se llora. Prenem nota, eh? Tant si ets el que llora com si ets el pendejo. O pendeja, vaja, ja, o pendeje, ja ho sabeu, això. 10 i 9! Després d'això, anem amb Mora i C. Tangana i el seu Droga, en directe a Flash.

0: 8. No és fàcil aconseguir un augment de sou. O potser sí. Porta la teva nòmina o pensió i el Visum a Morabanc i t'apugem el sou un 4%. Així de fàcil. A més, gaudiràs d'un compte corrent sense comissions, de la Visa Morabanc Dèbit Bonificada i de condicions especials en préstecs i hipoteques. La promoció finalitza el 10 de juliol. Que no se t'escapi. Consulta les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc.
1: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
2: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
3: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
2: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
4: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
5: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
4: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
5: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
4: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
6: Flash FM Andorra, 93.8.

De perfil, de cara i d'esquena, és a dir, 360 graus. Està morena, 360 graus, com els que feia aquests dies durant l'onada de calor. Aquí i a tota Europa, perquè hi ha mitja Europa que han batut rècords de temperatures. Fixa't. Deu ser que escolten Flash i es posen calents d'escoltar-nos amb aquests tamarros. Tinc preparat un caramelet del 2012. Abans... Mira. Un dels temes, precisament, més calents que tenim ara mateix a la nostra fórmula, la fórmula del ritme. Es diu Muchacha.

És un tema mogut, mogut. Una mica de mogudisme, com deia aquell. Es diu Dos Amantes, el firma l'argentina Tini. I Ulises Bueno col·laboren amb ella. Un tema d'aquests que dius, hosti, ve de gust moure'm una mica, no? Ve de gust una mica de marxa. Doncs mira, ei! Aquest estiu, si tens ganes de posar-te en forma amb molt de ritme, t'explico. Diumenge que ve, diumenge 5 de juliol, al dematí, des de quarts d'11 fins a quarts de 12, arriba el Flash Fitness de Flash FM. El segon aniversari del Time Out Market, ubicat a la segona planta del Mare Magnum de Barcelona, amb el DJ set de Miquel González de Flash i una masterclass dirigida per l'entrenador personal Pol Cejas. Apunta't ja al formulari que trobaràs a la web de Flash FM abans de que volin les places. Recorda, diumenge que ve, diumenge de Flash Fitness amb Flash FM i el Time Out Market.

Segurament l'últim artista amb el que li faltava col·laborar al bo de Farruko era amb el grandíssim Steve Aoki. Flipes tu. S'ho devien passar bastant bé a l'estudi perquè semblen els dos com bastant cachondos, saps? Vinga, va, que ens aprovem a 3:15 del matí. Anem amb Kano i Olvidarnos de Todo, sonant a Flash.

Aquí el teniu, és ell, no és cap altre, Manuel Turizo, rizando el rizo, que diuen en castellà, amb un amor impossible de per mig i aquesta bachata. Va, que ens aprovem a les 11, matí de dissabte tranquil·let. I moltes ganes d'escoltar aquesta novetat dels Flashy Ice Cream, que és d'aquestes de piscineta, d'una beguda a la mà dreta, de deixar-se anar amb els col·legues i passar-s'ho bé. Es diu Imagina.

0: Flash FM. Són les 11. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: U de la setmana és la graciosa de Quevedo i Elvis Crespo, que per cert ahir es va anunciar que és el gol que sona durant aquest Mundial de Futbol. Cada vegada que la selecció espanyola fa gol, es veu que per la megafonia de l'estadi posen aquest tema. Sona. No sé quina part del tema exactament, suposo que la tornada, tot i que té parts molt xules i diferents aquesta cançó. Però vaja, sona això. No sé si als uruguaians els hi haurà fet gaire gràcia. This is Flash FM. Tampoc sé si algú de vosaltres connectat a aquesta hora s'haurà quedat veient el partit de La Roja fins a altres hores de la matinada. Es veu que ha sigut una mica trunyo de partit i han marcat un gol. Per tant, haurà sonat una vegada el Quevedo allà als Estats Units. Fixa't quines coses, eh? Ei, hola, eh?
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquí estic per acompanyar-vos fins a les... d'avui fins a les 3 de la tarda. Sí, sí, sí. Fins a les 3, fins a les 3. No ens passem. Va, que portem des de les 9, ens queden encara 4 horetes per endavant per passar-ho bé. Mira, una cançó, si Puerto Rico s'hagués classificat pel Mundial, podria sonar aquesta després de cada gol que fessin. Una de més, de Mike Towers.

Cremita de vainilla con coco. És l'Omar Kurtz traient, demostrant tot el seu repertori de rimes. L'ha quedat força xula, aquesta, la veritat. Es deia Coco, per si no la coneixies, i la fem sonar a on? A l'emissora del ritme, la que mana. Clar que sí. Qui som? Doncs mira. I ara apostem per aquest tamarro de house que es diu Chica 305.

0: 8.
1: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
2: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
1: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
3: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
4: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
5: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
4: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
6: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance líder. Ladies and gentlemen.

Aquesta ja la coneixes. Es diu Dardos, la nova proposta de Romeo Santos i Prince Royce. Quin bon duet, quina bona parella. També uns noms artístics que van duríssims, eh? Romeo Santos, Romeo Santos. Prince Royce. Oh, boníssim. L'hem feta sonar en aquest matí de dissabte quan ens apropem a quarts de 12 del migdia, ja. Escolta, va sent ràpid, això, ens ho estem passant pipa, estem escoltant bona música i ara anem a pujar una mica la intensitat. Va, què en penseu? Sí? Vinga, va. Concretament amb l'Escàndic de Quevedo.

La del ritme, la que t'acompanya. En aquest matí de dissabte que se'ns està passant volant, sonava Overdrive dels Offenbach. Anem amb Shakira.

Que, per cert, ara que no ens escolta ningú, us admetré que jo intento evitar sempre que estic en una discoteca. Perquè, clar, es munten els limbos aquests, que molt baixos, tal, no sé què. Vinga, passa el limbo, baila, mami, passa el limbo. Però, clar, a mi el limbo em fa una mica de mandra, perquè entre que faig un 94 i que la meva flexibilitat està sota mínims, llavors se'm dona fatal. Flash. Per això sempre que sona el limbo intento, no sé, vaig a pixar o vaig a la barra o m'escaquejo una mica, Una petita confessió. Sí, ja. Anem camí de les 12, queden 23 per arribar-hi. Això es diu molt malament.

Això té bastant de flow, el Bove, al costat d'Omar Montes, amb aquesta base house. Per fer un tema que es diu El Conjuntito, ja el coneixes, te'l fem, te'l punxem bastant sovint aquí a Flash FM, clar que sí, perquè és xulo. 3 minuts per arribar a 3 quarts de 12 del migdia. Anem a apostar ara per l'himne del Mundial. Es diu Dai Dai.

Fernando, himne, això, eh? Karol G al costat de Nicki Minaj, una col·laboració que gairebé no cal ni presentar-la. Per ser de cas, calia, era el Tossa. Shout out to my man, Mover Joe, because everybody here is so sick. Say my name.

Aquesta era la veu de Mora al costat de la cantant de la Rose, un tema de l'any passat que es diu Aurora. Vinga, va, que estem en ratxa, tu. Des del dia 1 de Flash FM, des de que va néixer aquesta emissora, posant de tamarro en tamarro, després de l'Aurora. Aquest Nueva York de Bad Bunny, eh? Ja et dic, seguim la ratxa, seguim la ratxa. Sembla que estem jugant al Duolingo, tu. Cada dia anem sumant, anem sumant. Una ratxa que no s'acaba mai, tu. No sé quants mil dies hi ha. Sí.

boca té el meu nom. Però que voldries tenir? Fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100. Fucking money, man. Sent el dòlar dintre la ment. Fucking money, man.

Això es diu Moving to the Sun, és el nostre megacrack. L'ha creat Google, Moving to the Sun, eh? Bon, anant cap al sol, com tota la penya que està escoltant aquesta hora Flash. This is Flash FM. Mentre va cap al sol en aquest matí de dissabte, mentre aneu cap

El que no tiene sentido també és aquesta calorada que tenim per tot arreu, mare meva. Ja sé que la onada de calor com a tal ja va passar, però Déu-n'hi-do, aquesta horeta del dematí, mira les temperatures i s'enfilen als 34, 35, per tant, protegiu-vos, eh? Mira, mirant aquí, Santa Coloma de Farners, ara mateix és la localitat de Catalunya on diuen que fa més calor. Fixa't. Patonarro, cap a tota la penya que ens escolta des de Santa Coloma de Farners i voltants, que som gent maquíssima. Tinc preparat una dels Figaflaues, abans això que es diu Loco Loco, que és tremenda.

0: 8.
1: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike, caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic, on perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
2: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
3: Surts a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
4: Les millors braves d'Andorra?
5: No vagis al bar a Mars.
4: Un bon bacallà al Pil Pil.
5: No el demanis al Barra Mars.
4: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
5: Oblida tant del Barra Mars.
4: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
6: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
4: Telèfon 850-840, 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
0: Escoltes Flash FM Andorra 93.8.

és el cantant colombià Capo. Amb aquesta cançó que es diu On anar, on anar, eh? On anar. On voleu anar, on anar? Doncs ja, això ja és cosa vostra. Molt bé. Una mica vibres d'aquella cançó de On anar, somos familia o nos queremos. 12 i 24, escoltes Flash FM. Tinc preparat un tamarro dels millors de la carrera de la Noel AA abans, però la nova de Farruko. Es diu Ya pa' qué.

escoltar-la mentre fas exercici, mentre estàs al gimnàs, per exemple, fent uns press banca, uns press militar, uns launches o el que sigui que estàs fent a aquesta hora, has triat l'opció correcta. Per cert, això t'interessa. Si ets d'aquests, saps que toca posar-se en forma amb molt de ritme i diumenge que ve, diumenge 5 de juliol al dematí, des de quarts d'11 fins a quarts de 12, arriba el Flash Fitness de Flash FM en el segon aniversari del Time Out Market, que es celebra a la segona planta del Mare Magnum de Barcelona. Fotrem aquest Flash Fitness amb el Miquel González en sessió, amb DJ set de Flash FM i una masterclass dirigida per l'entrenador personal Pol Cejas, que és un autèntic màquina. Apunta't al formulari de la web de Flash FM de forma totalment gratuïta abans de que volin les places per aquest Flash Fitness diumenge que ve amb Flash FM i el Time Out Market.

Tema molt potent aquest estiu, el de Lejitos, en versió remix, sumant-s'hi Omar Kurtz a la veu de Jay Wheeler. Un tema que, per cert, forma part, de la, evidentment, de la nostra llista d'èxits, del Calibre 45. Actualment, segona posició. Dissabte passat va perdre el tro. Va baixar de l'1 al 2. Veurem avui, a partir de les 6 de la tarda, si recupera el primer lloc. Potser. Qui sap, o sigui, baixa, puja, tal, no sé què. Això a partir de les 6, amb el Manchado, en directe a Flash. Correcte, correcte. Hi ha nervis sempre a casa, sempre estem nerviosos per saber com acaba el Calibre 45. Per això sempre connectem cada dissabte a les 6 de la tarda.

Diu que Voy buscando una lady, al bo del Manuel Turizo, hauria de saber, i ell segur que ho sap, que això no es busca. Això es troba. Al final, això... aquesta lady... Si la vas buscant, no la trobaràs. Això t'apareix quan menys t'ho esperes, diuen sempre, eh? Fa una mica de ràbia... Però és facto, és facto. Va, que ens apropem a la una. Ho farem amb Omar Kurz, també amb el Baby Hello de Rau i Bizarrap. Abans, el nou remix del Tot, Tot, Turó.

0: Flash FM. És la una. Aquest és el número 1 de l'emissora que mana. Flash FM.
1: La que manda.

0: aquesta l'hem extret de l'àlbum que l'ha consagrat ja com un artista de cap a peus, el canari Quevedo, amb el Baifo, el cabrit. Després de l'àlbum de Donde Quiero Estar i de Buenas Noches, el Baifo, realment plegat d'èxits, un àlbum que l'està fent molt viral i que el portarà per tot arreu, ja veuràs. This is Flash FM. De fet, l'any que ve ja té uns quants concerts a Barcelona i per la resta d'Espanya, i no sé si també anirà a algun altre país. Segur que sí, perquè li va molt bé el Quevedo i ens n'alegrem perquè és un tio de puta mare. Vinga, va. Nova hora, 1:04 del migdia. Escoltes Flash, escoltes tot el ritme que podries demanar a aquesta hora.
1: Flash, en directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Per la penya que ens escolta des de casa, des del gimnàs, des de la piscina, des de la platja, des de tot arreu, vinga, va. Una mica del Batbo. Això es diu EO. Ella viene por ahí.

Mira, just abans en parlàvem, dels àlbums de Quevedo. Aquesta forma part del seu primer àlbum, que va treure l'any 2023, el de Donde Quiero Estar, que està realment plegat de temazos, aquell àlbum, si te pares a pensar. Aquesta és Punto G, per si no la coneixies, que segur que sí. Quan és pràcticament un quart de dues del migdia, però és que clar, hi havia moltes més, Dame, Cuéntale, Me Falta Algo, Muñeca, Wanda... Vaya albumago, tu. Com aquest tamarro, també, el nou de Camins, Somnis i Promeses.

0: 93.8.
1: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria. Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina.
2: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra a la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
3: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bicilab Andorra i fes realitat el teu disseny.
2: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
4: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Pallerinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Pallerinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a pallerinsal.com.
5: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
6: L'emissora que continuen escoltant les altres emissores. Flash. Flash.
7: Can't wait! Miss International. It's another one.
8: It's another one.
7: Tampa Kurhat. Trouble Kush. It's another one.
8: It's another one.
7: One!

Són Romeo Santos i Prince Royce jugant als darts de l'amor i encertant amb el dart al bell mig de la diana, fent bullseye. Aquest parell que han sonat quan arribem pràcticament a quarts de dues del migdia, ja pràcticament encarant-lo, eh? Aquí en directe a Flash. Ei, com esteu? Va, que tenim ritme per estona, ja ho sabeu, 24-7 aquí, fotent-li canya, anem amb el sevillà J.C. Reyes i això que es diu Loquita.

Aquí la teniu, la Lola Índigo. Últimament és més notícia per la seva parella, que no parella mateixa, però vaja, hem recuperat des de fa 2 anys aquest La Reina. Està sortint amb el Lillo Juan, aquest, es veu. Va, no sé si sabeu qui és, l'streamer de tal. Lillo Juan i Lola Índigo, que per fin se pronuncien sobre su relación. Molt bé. Surten a Lola i al público. Fantàstic, tu. Això es diu Chica 305. Quiero

perdut a la 3, per si no sabies qui era. Ell és el Nicky Jam. Amb un dels temes que el va catapultar a la fama des de l'any 2014, aquest travessures. Boníssim. Vinga, va, que escoltes Flash. Estem amb el Moda Party On. Tenim ganes de cap de setmana, per fi, ja ha arribat. Anem cap al Maresme amb Dani Sixx i It's Kid. La següent es diu Tantes.

Son Omar Montes i Saiko, amb això que es diu Arena i Sal. Quan són pràcticament 3:45 del migdia ja aquí a Flash, anem amb l'himne del Mundial, anem amb la Shakira i Burna Boy o què? Sí, vinga, va, per fer una mica de prèvia, sobretot pel Mundial. Avui hi ha molt bons partits, jo sé que vosaltres us esteu empassant sencer, segur, al Mundial, no? Avui hi ha Panamà, Anglaterra, per exemple, Croàcia, Ghana, o de matinada, un Congo-Uzbekistan. Allà us espero.

Ja ho sabeu, ho diu el Benito. Si hi ha sol, hi ha playa. I si hi ha playa, hi ha bé tota la resta. Vosaltres sabreu què feu avui dissabte, que fa solet i que hi ha platja. No vingueu aquí a explicar-vos. Va, que ens quedem a Puerto Rico després del Bad Bunny i el seu Callaita amb Tiny a la producció. Donem la benvinguda a Clarent amb el seu Love.

Molt bé, la Morocha, Luc Herrera, sí senyor, des d'Argentina. Pràcticament arribant a les 2 de la tarda ja a l'antena de Flash FM. Espero que estigueu tenint un bon dissabte, la veritat. Anem a amenitzar-lo amb Mora i Fade i La Inocente. Abans, però, colabo 100% colombiana, això es diu La Plena.

0: És del productor francès Hugel, que aquests dies està d'enhorabona per dues raons. La primera és que és el nostre megacrack de la setmana i això li deu fer molta il·lusió. I l'altra raó és que ha publicat el seu primer àlbum, que es diu 21, el va publicar just ahir. This is Flash FM. I el Moving to the Sun és una de les cançons que formen part d'aquest seu primer àlbum d'estudi. Tot i que, evidentment, li farà molta més il·lusió el fet que sigui megacrack de la setmana aquí a Flash. Hem posat la seva cançó per començar. Nova hora, 2:02. Ens hi hem posat a les 9. Soc Salutacions del Maravalle.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Comencem aquesta última horeta junts que ens portarà fins a les 3 de la tarda. Què tal? Bona tarda, família. Com estem? Anem a posar una mica de Quevedo? Sí? Tothom d'acord? Doncs vinga, va, som-hi.

0: pujar el volum a tope i gaudir la potència a saco. Machina Time, Dimitri Vegas i Like Mike. Amb l'ajuda, efectivament, de Marlon Hofstad i aquesta melodia que realment era de Màquina Catalana, original de Netherworld, que es deia Atlantis, per si no ho sabies. Anem amb una mica de Juan Magán. Què us sembla?
1: Ayer la vi desde hace mucho tiempo y...
2: Con su amiga en una calle de Madrid.
1: Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós.

0: 93.8.
1: Tornen les visites al camí hidroelèctric d'Angolastès. Descobreix la Casa dels Guardes, l'emblemàtic funicular, el recorregut per l'interior de la presa que t'endinsa en la història i les curiositats que envolten el llac d'Angolastès. Vine a descobrir-lo i emporta't un munt d'anècdotes. Les visites es fan els dissabtes a les 11 del matí. Fes la teva reserva a fedacultura@feda.ad o al 739-111.
2: No és fàcil aconseguir un augment de sou, o potser sí. Porta la teva nòmina o pensió i el Visum a Morabanc i t'apugem el sou un 4%. Així de fàcil. A més, gaudiràs d'un compte corrent sense comissions, de la Visa Morabanc Dèbit Bonificada i de condicions especials en préstecs i hipoteques. La promoció finalitza el 10 de juliol. Que no se t'escapi. Consulta les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc.
3: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
4: Flash FM, Andorra, 93.8 FM. Oh. Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar? Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

0: aquí el teniu, eh? Una més de Manuel Turizo, aquest cop al costat de Marshmallow, el productor nord-americà.
1: Salut.
0: Salut, maco, salut. Sí, que és hora de dinar i es nota, es nota. Que aprofiti, que aprofiti. Era el merengue el que et feien sonar aquí en directe a l'emissora del ritme Flash FM. Anem a apostar ara per una mica de Rau Alejandro amb el seu Todo de ti i abans la nova de Farruko amb Steve Aoki, que es diu Ya pagué.

Allà, per ser honestos, si fóssim de Gran Canària, allà a les illes, amb el bon temps que fa durant tot l'any, tota la cultura i tot el que tenen i el menjar, igual nosaltres tampoc voldríem mudar-nos ni marxar mai d'allà. Per tant, entenem perfectament. Ni borratxo, no me mudo ni borratxo, Quevedo. Ara, jo sóc de Barcelona i tampoc me mudo ni borratxo, eh? Oh, sí, ja veurem, ja veurem. Mai se sap això. Mira, el Quevedo, l'últim cop que va actuar va ser al concert del Bad Bunny. Ens quedem amb ell, amb el Bad Bo.

Un dels temes més potents que tenim ara mateix a la nostra fórmula, la fórmula del ritme. És el Delejitos Remix, no pas l'original, eh? Jay Wheeler i Omar Kurtz col·laborant per fer aquesta nova versió que et posem des de fa uns dies aquí a Flash. Flash. Sí, senyor. Doncs vinga, va, escolta, ens apropem a 3:15 de la tarda. Ho farem amb Cris MJ i el seu Una noche en Medellín abans d'aquesta història narrada per la Tini. Es diu Dos amantes. Sí, sí, sí.

0: Abans ja he posat una d'aquest tio i us ho he dit, que jo crec que l'hauríem de nacionalitzar català perquè ho sent per dins. És que el tio, on està vivint? No sé si està vivint en qualsevol poble de la costa, així. El dominicà Henry Méndez, amb aquest himne de la festa que es diu Mi Reina des del 2013. This is Flash FM. Bona família, i amb això ja anem plegant. Vull dir, demà hi tornarem a partir de les 9 del matí i ens hi tornarem a posar, com sempre, fins a les 3. Ja serà diumenge i ho haurem finiquitat encara més, encara més. Ha sigut un plaer acompanyar-vos en aquest matí i tarda de dissabte. Us deixo amb Figaflaues, Chanel i Omar Kurz per endavant. Apa, que tingueu una bona tarda de dissabte i a les 6 hi ha el Calibre, que ningú se'l perdi.
1: En directe a Flash FM, Armand Mar.

0: 93.8.
1: Aquí tens temps per escoltar, per mirar, per perdre't i per celebrar-ho. Aquí tens temps per tot el que t'agrada i per tot el que encara no saps que t'encanta. Aquí ho pots fer tot o no fer absolutament res. Perquè aquí el sol no té mai pressa. Ordino Arcalís.
2: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
3: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
4: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727 377.
3: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.

0: 8.
1: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
2: Surts a córrer, amb bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
3: Aquest estiu els dijous tenen nou pla.
4: Dijous 2 de juliol, vine a la pool party de Nyos Bar. Afterwork amb Albert Neve, DJ espanyol de música electrònica, Joyce i Ángel de Andrés. Que no t'ho expliquin, viu la millor festa. De 5 a 10, DJs, hits musicals i bon ambient.
3: El millor afterwork de l'estiu t'espera a Nyos Bar. Vine a divertir-te. Ja pots comprar l'entrada a poolparties.ad.
5: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
6: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
7: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bici Lab Andorra i fes realitat el teu disseny.
6: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
8: Flash FM. Flash.
9: Escoltes Flash FM Andorra al 93.8 FM.

0: 93.8.
1: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
2: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
3: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
2: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
4: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
5: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
4: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
5: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
4: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.

0: Benvingut a la llista de les 45 cançons més importants. No n'hi ha cap que es vulgui quedar enrere, però només una pot ser la número 1.
1: Vaja.
0: Comença el Calibre 45.
1: Hola, hola.
0: Amb Edgar Manchado.
1: Efectivament, què tal? Bon dissabte, 27 de juny de 2026. Deixem ja enrere el Sant Joan. De ple ja en aquest estiu 2026. Això és el Calibre 45, el programa que al llarg de les 3 properes hores ha d'intentar trobar el número 1 d'aquesta setmana. La cançó més important entre les 45 que sonen i ressonen dins la nostra llista. La setmana passada vàrem tenir canvi a la posició privilegiada de Flash FM i Quevedo es va alçar amb el número 1.
0: Número 1.
1: Que el recuperem per si no sabeu de què estem parlant. Quevedo amb Elvis Crespo, La Graciosa, estarà el número d'aquesta setmana. Ella ja...

0: després de 7 setmanes en llistes, va fer el nostre número 1 dissabte de la setmana passada, la graciosa de Quevedo i d'Elvis Crespo. Ens toca culminar així.
1: En la graciosa, la vida es más sabrosa.
0: Veurem si avui hi haurà repetició per part d'aquesta graciosa, la part més alta del nostre calibre 45, o si hi haurà alguna altra cançó que li pugui prendre el lideratge. Compte en Quevedo, que té unes quantes cançons dins la nostra llista. També té el Ni Borracho, té el Golpito, cançons que trobem dins el Baifo, també té Scandic, en té unes quantes. De fet, actualment, Quevedo és l'artista que més cançons té dins el nostre calibre 45, però no vol dir que per tenir-ne més tingui més opcions de ser el número 1. O sí, bé, certament sí. A nivell de probabilitat, matemàticament parlant, sí que és cert. Però no té per què, no té per què. Ho sabrem al voltant a les 9 del vespre, una mica abans de les 9 del vespre, el moment on destaparem quin és el nostre número 1. Pel camí, un megacrac. Remembers que anirem recuperant, escoltarem què era número 1 de Flash FM tal dia com avui. Tenim 10 cançons que pugen, 23 que baixen, 10 cançons que es mantenen i dues entrades en llista. Això vol dir que hi ha dues cançons que ens diuen adeu, que són el Shiny Dizzy Kid després de 38.

0: Doncs que tenis la nostra llista, BL, aquí ens trobem amb la primera, una cançó que manté calaix, ni puja ni baixa, posició número 1, 44 per No Tiene Sentido, una cançó que fa 56 setmanes que és amb nosaltres dins el calibre 45. I compte el que ens trobem al calaix número 43.
1: No. Nova entrada al calibre 45.
0: Perquè el nostre company, en Sergi Domena, torna dins la nostra llista, molt ben acompanyat d'en David, per aquesta proposta que es diu Molt Malament.
1: 43.
0: És una de les dues entrades en llista que trobem aquesta setmana dins el Calibre 45 de Flash FM.

0: fàcil aconseguir un augment de sou. O potser sí. Porta la teva nòmina o pensió i el Visum a Morabanc i t'apugem el sou un 4%. Així de fàcil. A més, gaudiràs d'un compte corrent sense comissions, de la Visa Morabanc Dèbit Bonificada i de condicions especials en préstecs i hipoteques. La promoció finalitza el 10 de juliol. Que no se t'escapi. Consulta les condicions a morabanc.ad. Morabanc. Tens un banc.
1: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
2: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
1: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
3: Ja és aquí el Riversari. Celebrem-ho amb tu fins al 14 de juliol. Participa en el sorteig de 15.000 euros repartits en 300 vals de compra de 50 euros. Per cada compra superior a 30 euros, excepte tabac, obtens una participació. I amb la targeta client en tens dues. No deixis escapar aquesta oportunitat i descobreix també el catàleg de les ofertes del Riversari. Riversari. Més compres, més avantatges, més celebració, més per a tu. Més per tu.
4: Si una cançó és immortal, és un hit.

0: Flash. Andorra 93.8.
1: Flash FM.
2: La llista definitiva al calibre 45.

0: Pere Quevedo, Yo Beyond the Drums, a través del Jo i tu, tu i jo, los dos, una cançó que em baixa una, que fa 52 setmanes que és amb nosaltres. No és el nostre rècord de permanència, de fet, el rècord de permanència és a punt de sonar, però abans de saltar una posició endavant i abans de fer sonar la número 40, anem a retrocedir en el temps. I us puc assegurar que valdrà i molt la pena.
1: El calibre 45, retrocedim en el temps per recordar els millors número 1 de Flash FM.
0: Marc, què tal dia com avui fa 15 anys? Aquesta cançó era número 1 de Flash FM. Snoop Dogg, David Guetta, Sweat.

0: tota la tarda sense cap mena de problema. I just wanna make you sweat, el dia com avui del 2011, això era número 1 de Flash FM. De fet, abans d'ahir, però del 2011, es va proclamar medalla d'or d'aquesta santíssima casa. Però el 2011 hem de tornar a l'actualitat.
1: A dalt o a baix, tu decideixes la posició al calibre 45.
0: I de fet ho fem amb el nostre rècord de permanència.
1: 40.
0: Han baixat una i fa 68 setmanes que ens acompanya la plena de BL West Call i Obion a Drums.

0: Una cançó que ja va tenir el seu moment de glòria el mes de gener, va ser número 1 del Flash FM i a més ho va ser durant 3 setmanes consecutives en baixa 3. Avui, Loquita amb J.C. Reyes i Slater a la seva setmana número 31 en llista. La propera cançó que ha de sonar aquí a la nostra llista és un pèl més jove, un pèl més rookie.
1: 37.
0: La vam descobrir la setmana passada i avui en puja 5, el projecte de Mabatjó a través de Maladí, segona setmana en llista. Maladí.

0: dels grans números 1, sense cap mena de dubte, d'aquesta temporada 25-26, que de fet li falta ben poc perquè la deixem enrere. Aquesta és Malibu de Rusovski, una cançó que en baixa dues aquesta setmana, però que va ser número 1 el passat mes de novembre, ja de l'any passat. Temps era temps, de quan vam engegar la temporada al setembre, i estem ja pràcticament tancant-la. Ho farem el proper mes de juliol, però hi ha programes que no s'aturaran, com per exemple aquest. Cada setmana seguirem descobrint quin és el número de Flash FM, i avui la nostra missió és saber si tornarà a repetir la graciosa de Quevedo o si hi haurà alguna altra cançó que li prengui el relleu com a medalla d'or. Encara de sortir el nostre mega crack, que no ha sortit. Sí que han sortit les dues entrades d'aquesta setmana. No, mentida. Falta la segona per sortir. Ho farà d'aquí molt poquet. Abans hem de retrocedir en el temps.
1: Obrim el túnel del temps al calibre 45 per escoltar els signes que mai han passat de moda.
0: I ens anem fins a temporada 2008, perquè demà farà anys que aquesta cançó va ser número 1 de Flash FM. If you're gonna save the day. Fragment, Toques Miracle.

0: demà mateix farà 18 anys que aquesta cançó va proclamar-se número 1 de Flash FM. Toques Miracle, I need a miracle, I need a miracle. És moment de tornar a l'actualitat. Aquesta llista sona força diferent i ara sí que sí, és moment de trobar la segona entrada a llista d'aquesta setmana.
1: Calibre 45, la llista amb més punteria.
0: Ara meva, quin canvi. Directament des del calaix número 34.
1: No. Nova entrada al calibre 45.
0: El més nou de Mike Towers ja es fa un forat dins el calibre 45. Es diu Un Anar Més i avui debuta dins la nostra llista. Enhorabona. Yeah.

0: Tuvacin Fab, perquè era la seva cançó preferida de l'àlbum. I li va dir Tuvacin Fab. Cau fins a la número 32, abans sentíem Kid Voodoo amb JC Reyes a través del Memaré, una cançó que en queia dos, i ara arriba el moment d'una de les cançons top de la nostra llista. No és el número 1, però és una altra cançó que li dona prestigi, o si més no, nosaltres li donem confiança directament al calaix número 31 i en puja 6 aquesta setmana. Arriba el moment de sentir el nostre megacrack. Atents, atentes, perquè us fareu un fart de sentir-la al llarg d'aquesta setmana.
1: En diem megacrack perquè feia llens dir-ne tros de tema.
0: El primer cop que Gordo és megacrack de la setmana amb una cançó que va debutar la setmana passada i que en puja 6 aquesta setmana.
1: 31.
0: És nova, es diu Loco Loco.

0: 45. El repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants del moment.
1: Come on,
2: let's go.
1: Let's go.
0: Vota i decideix a flashfm.cat. Mou els èxits. Fes que les 45 candidates pugin, baixin o aspirin a ser crack o megacrack per aconseguir arribar al número 1. La caupeta. Les novetats que demanen pas. Himnes que resisteixen. O qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
3: Flash, flash, flash.
0: El poder del

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Girona, 99.6. Salt, Banyoles, Cassà, Llagostera, Anglès, Santa Coloma, Caldes, Maçanet de la Selva. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Flash FM. Són les 7. Flash FM.

0: seguint el fil de les Bizarrap Music Sessions, que li posava cançó, o sigui, li posava números a les cançons, doncs West Cole també té les seves W Session. De fet, mira, Mike Towers, W Estrelles, a veure quin número és. És la número 23. W Session, number 23. No volen marxa, són les 7:04 pràcticament d'aquesta tarda de dissabte, amb l'objectiu de trobar el nostre número 1. De moment ja hem destapat el Mega Crack, que és el més nou de Gordo, Loco Loco. També hem destapat les dues entrades de la setmana, precisament una d'elles és de Mike Towers, una en Amas i l'altra sona en català, amb The Beat i Sergi Domènech. Es diu molt malament. Així que ara el que anem a fer és a sortir un breu moment de la nostra llista per anar a buscar aspirants a entrar en llista, candidates, cançons que no formen part del nostre chart, però que potser la setmana vinent sí que ho faran.
1: Et presentem les novetats de la setmana. Sonen per primera vegada a Flash FM, els futurs èxits de les pistes de ball.
0: La primera de les tres que tenim aquesta setmana és d'una dupla imparable. Anna Mena amb Lola Índigo. Compte que això pot fer molt de mal. Es diu Petit Toa.

0: probablement no només sigui una de les candidates a la nostra llista, sinó que també és una planíssima candidata a cançó d'aquest estiu 2026, que comença ja la cursa, comença la cerca. Això és el més nou d'Anna Mena i Lola Índigo. Es diu Petit Toa, tenim més aspirants.
1: Novetat.
0: Aquesta sona en català és el més nou de Dani Sigs i It's Hit, que ja que surt al seu tantes de la nostra llista, ara ens proposen això que es diu Que s'aturi el temps.
2: M'acabo.

0: estarem molt pendents d'aquesta, que és la nova de Dani Six Is Hit, que s'aturi el temps. De moment, candidata, veurem què farà la setmana vinent a Flash FM. Ens queda l'última aspirant, l'última candidata.
1: Això és una novetat a Flash FM.
0: Que és la nova de Manuel Turizo amb Elena Rosé. Sona de fons, es diu La Semana. A veure què passarà la setmana vinent amb aquesta.

0: Doncs escolta, que li direm Helena Rose, vale? No Helena Rosé, que ho diu ella en els crèdits aquí que fan els artistes. Molt ben acompanyada de Manuel Turizo. És la primera aparició d'Helena Rose i veurem com funciona això que es diu La Setmana. De moment aspiren a entrar en llista, que no vol dir que estigui dins la nostra llista. Nosaltres, però, sí que hem de tornar a entrar per on ho havíem deixat.
1: A dalt o a baix, tu decideixes la posició al calibre 45.
0: Amb una proposta que en baixa dues, Clarent amb la seva proposta en solitari.
1: 29.
0: Ja fa 32 setmanes que ens acompanya, calaix 29, per aquesta proposta que es diu Love You, que sona una vegada més al nostre calibre 45. Molt bona tarda, família.

0: 45. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike, caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic, on perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
2: L'asfalt, un descens frenètic, el revolt tancat i el salt cap a la glòria! Tu, els teus companys d'equip i la teva Andròmina!
3: Torna l'espectacle més esbojarrat de la Festa Major d'Andorra a la Vella. El divendres 31 de juliol participa el tercer Gran Premi d'Andròmines. Crea un vehicle d'atracció humana sense motor, supera el repte i guanya premis en metàl·lic.
4: I si no saps per on començar a construir el teu vehicle personalitzat, nosaltres t'ajudem amb tallers gratuïts de fabricació. Posa't en contacte amb el Departament de Joventut o amb el Bici Lab Andorra i fes realitat el teu disseny.
3: Inscripcions fins al 30 de juliol. Més informació i detalls a bicilabandorra.com.
4: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
5: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda. L'hora de l'Enoteca.
6: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
5: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
0: Flash FM Andorra, 93.8. Flash FM. 45 cançons i cap error. La punteria del calibre 45.
7: Pues no recordaré molt.
0: 28.

0: de Bad Girl al costat de tota una eminència com és Chencho Corleone, que aquesta setmana en baixen dues a través de Choque, una cançó que fa 18 setmanes que ens acompanya i que sembla que no aixeca cap. Dins el nostre Calibre 45, bona tarda, família. Aquesta és la llista de Flash FM.
1: 27.
0: En canvi, una que està en un molt bon moment és aquesta de Flashy Ice Cream, que puja, en puja 3. Es diu Imagina i és la quarta setmana que és amb nosaltres.
2: El món és nostre, ens deia l'avi. I tinc

0: edició 2026 del Camins, somnis i promeses de Sopa de Cabra, ara amb Suimon DJ, que manté calaix la número 24 aquesta setmana. Anem a tirar enrere el temps, família.
1: El Calibre 45 retrocedim en el temps per recordar els millors número 1 de Flash FM.
0: Tal setmana com aquesta, però de la temporada 2017, s'alçava amb el número 1 d'aquesta emissora, el so de Clean Bandit amb Zara Larsson, Symphony.

0: fort i que estrany es fa pensar que ja fa 9 anys de la publicació d'aquesta cançó. Clean Bandit amb Zara Larsson a través de Sinfonia es proclamava número 1 de Flash FM tal setmana com aquesta, però del 2017. Molt bé, amics i amigues, és moment de seguir avançant per trobar la gran resposta. Tornarà a ser la Graciosa el número 1 de Flash FM o hi haurà alguna altra cançó que li prengui el lideratge? De moment, pel camí, ja hem destapat el Mea Crack, que és el més nou de Gordo, amb Loco Loco, una cançó que va entrar la setmana passada, i que tenim dues entrades en llista. Una és la nova de Mike Towers, una Ana Mas, i l'altra és la nova d'en David amb en Sergi Lomena, que es diu Molt Malament. Compte amb el que ens trobem ara, que l'aix número 23, el primer dels 7 cracks de la setmana, i una cançó que em puja nou.
1: Pujada més forta.
0: Puja molt de força el més nou d'Ugel, Moving to the Sun.

Flash FM Andorra. La llista definitiva al calibre 45.

0: Es diu Day Day, és la cançó del Mundial d'aquest any amb Shakira i Burna Boy com a protagonista. Shakira, que ja havia cantat el Waka Waka el 2010, torna a ser la triada per cantar l'himne oficial del Mundial de Futbol, Day Day. Aquesta setmana en puja 3, una cançó que fa 3 setmanes que està en llista. Ja va ser megacrack, precisament, la setmana inaugural del Mundial. I, de fet, no és habitual que les cançons del Mundial siguin número 1 de Flash FM. De fet, només n'hi ha hagut una i és la del 2002. És a dir, per remuntar-nos a l'última vegada que una cançó del Mundial va ser número 1 a Flash FM, hauríem d'anar fins al 2002. Veurem quina sort té Day Day. De moment és un dels 7 cracks d'aquesta setmana. És el segon que hem destapat, després de Moving to the Sun d'Ugel. Molt bé, amics i amigues, queden 17 cançons per escoltar. Ens apropem al punt de les 8 del vespre i cada vegada la cosa es posa més interessant.
1: Calibre 45, la llista amb més punteria.
0: Som-hi ara amb Dimitri Vegas i Like Mike a través del seu Machina Time.
1: 17.
0: Aquesta setmana baixen una.

0: 45. El repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants del moment.
1: Come on,
2: let's go.
1: Let's go.
0: Vota i decideix a flashfm.cat. Mou els èxits. Fes que les 45 candidates pugin, baixin o aspirin a ser crack o megacrack per aconseguir arribar al número 1. La caupeta. Les novetats que demanen pas. Himnes que resisteixen. O qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
3: Flash, flash, flash.
0: El poder.

0: Flash FM. Són les 8. A dalt o a baix, tu decideixes la posició al calibre 45.
1: Cap a Ryan Castro, que està aquest invasor. The real combination, one more time. Again and again and again.
0: 16.

0: Passa la número 16, Ryan Castro i Capo a través de la Villa, encarregades d'engegar una nova hora des del calibre 45 de Flash FM, l'hora definitiva. Ara sabrem, on coneixerem quin és el número 1 de Flash FM, si serà la Graciosa una altra vegada o si hi haurà alguna altra cançó que li pugui prendre al relleu. Aquesta cançó en el seu dia ja va ser número 1 de Flash FM, la Villa, i a més ho va ser durant 3 setmanes consecutives, al mes de març. De mica en mica va caient, d'una en una, aquesta setmana ocupa el calaix número 16 després de 23 setmanes en llista, que déu-n'hi-do, no està gens malament. Molt bé, amics i amigues, fins a tot el conglomerat de coses que anem repassant dins el calibre 45, que si el megacrack, que si les entrades, que si les aspirants. Avui hem tingut dues cançons que ens abandonen, dues cançons que ens han dit adeu. Una és de Danny Six i d'Aizkid, tantes que després de 8 setmanes en llista ens ha dit adeu. I l'altra és un ex número 1 de Flash FM.
1: Surt del calibre.
0: Que després de 38 setmanes ens ha abandonat, el so d'Aizkid a través del Shiny va liderar durant 2 setmanes Flash FM en el seu dia. Baby,

0: Última vegada aquí a Flash FM, una cançó que entrarà dins la nostra història per haver estat un dels números 1 de Flash FM d'aquesta temporada 2025-2026. Easy Kid, a través de Shining. S'abandona després de 38 setmanes consecutives. Però la roda no para i hem de seguir al Calibre 45.
1: Calibre 45, la llista més punteria.
0: Amo Marcos i Ñengo Flow a través d'aquesta Forever Tugantel. Aquesta setmana en cau 4.
1: 15.

0: 4 setmanes en llista es converteix en un dels 7 cracs de Flash FM.
1: 13.
0: Manté Calaix, fora del top 10, Ugel, a través d'aquest Jamaica en Bam Bam. Ja fa 27 setmanes que ens acompanya.

0: 95. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
2: Surts a córrer, en bici o a la muntanya i no vols portar l'iPhone a sobre? Amb el servei Multisim d'Andorra Telecom pots fer trucades i escoltar música directament des del teu Apple Watch. Activa Multisim i gaudeix de la llibertat de sortir sense el teu iPhone. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
3: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
4: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727 377.
3: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.

0: i de fet, precisament a buscar la nostra número 10, ens n'anem.
1: Top 10.
0: I el top 10 comença sonant en català amb Siderland a través del remix del Tututurú. En puja dues i després de 5 setmanes en llista...

sola. Apaga la llum que el meu DJ controla.

Borratxo, el so de Quevedo, a través d'aquesta cançó que, òbviament, no es podia dir d'altra manera que Ni Borratxo en baixa dues, a les 5 passa la número 7, una cançó que ja fa 18 setmanes que ens acompanya i que no és l'última de Quevedo que sentirem al llarg dels propers minuts. En queden dues i, de fet, una d'elles, la Graciosa, va ser el número 1 la setmana passada i està pendent de saber si repetirà com a número 1 o no. Per endavant encara ens queden 6 cançons per escoltar. Qualsevol d'elles pot ser número 1. Sí, doncs aquesta no ho serà, perquè es queda la número 6, mateix que l'aix que tenia la setmana passada. Cano, Justin Quiles, aquesta es diu Olvidarnos de tot.

0: podi es torna a quedar a la número 4 a través d'aquest Muchacha. Abans sentíem una cançó que pujava amb el Marc Ours i Coco, pujava 3, però es quedava a la número 5. Abans d'entrar al nostre podi, abans de destapar la medalla de bronze, anem a fer un pas enrere al temps.
1: El calibre 45 retrocedim en el temps per recordar els millors número 1 de Flash FM.
0: Per què tal setmana com aquesta, però del 2016 s'alçava amb el número 1 de Flash FM aquest tros de projecte de Galantis que molts recorden a dia d'avui. No Money.

0: Colpito, es queda el número 2. Aquesta setmana de la 3 passa la número 2. Li pengem la medalla de plata a Quevedo, però és que encara ens falta una cançó per escoltar, que serà el número 1. Hem sabut avui que el Mega Crack és el nou tema de Gordo, Loco Loco, que tenim dues entrades en llista. La nova de Mike Towers, una de Mas, i la nova de David amb Sergi Omena, molt malament, perquè hi ha dues cançons que marxen, el Shiny Dizzy Kid i el Tantas de Danny Six i It's Kid. El número 1 d'aquesta setmana té noms i cognoms i us sonaran perquè l'artista, la que hem d'escoltar, i la cançó és la mateixa que la setmana passada.
1: Número 1.
0: Quevedo, Luis Crespo, a través de La Graciosa, repeteix com a número 1 de Flash FM. Enhorabona.

0: en la graciosa, la vida es más sabrosa.
1: Flash FM. Son las 9.

0: preliminars amb Sergi Domènech. La festa del cap de setmana...
1: The best selection of dance music.
0: Sona a Flash FM. Comença...

0: Abans de sortir de festa, el warm-up de Flash FM. T'escalfem l'ambient amb les novetats Tech House més punteres. Ritmes, fusió i tendències. Amb els sons d'avantguarda per muntar-te la festa a casa teva. Carrega la bateria del cap de setmana al warm-up. Els dissabtes i diumenges de 9 a 10 de la nit. Sessions mesclades per Sergi Domena.
1: Sergi Domena is not a DJ.
2: It is the DJ.
0: Flash FM. La que mana. Flash FM. Són les 10.

0: Benvingut al Flash Urban Deluxe, el programa de reggaeton més descarat del país. Amb les cançons més top i les trucades més fiesteres. Ara sí! Comença el Flash Urban Deluxe. Amb Miquel González i Tomàs Poal.
1: No. Aquesta setmana no hi ha el Tomàs Poal, no. Està malalt el pobre Tomàs. No té veu el pobre Tomàs, que no té veu. A saber què s'ha posat per la boca, per favor. Són les 10 en punt, senyores i senyors. Això és el Flash Urban Deluxe de Flash FM. Un servidor, Miquel González, està amb vosaltres fins a la 1 en punt de la nit per saber què fareu aquesta nit de dissabte. Ja sabeu com va el rotllo. 935456868.
0: 935456868.
1: Aquest és el telèfon del Flash Urban Deluxe perquè ens expliquis a on vas de party aquesta nit de dissabte, si és que vas de festa o si tens algun altre pla millor que sortir de festa. Sigui com sigui, fins a la 1 en punt. 935456868. Ja tenim el telèfon obert perquè ens expliquis el teu rotllo de dissabte. Vinga, va, dona-li canya. Ara mateix, va.
0: 93-545-68-68.
1: I si vols també per demanar una cançó, doncs demana la cançó que et doni la gana. Només faltaria. Només faltaria. Un servidor, Miquel González, està encantadíssim d'estar amb vosaltres fins a la una aquí a Flash FM, al Flash Urban Deluxe, també amb cançons com, per exemple, aquesta de Quevedo. Comencem amb el Golpito.

0: Nueva línea, nueva línea. El Paifo, sí, el chiquillo. Des del darrer àlbum del Quevedo, des del Paifo, i trobem això que es diu El Golpito. Sona a través del Flash Urban Deluxe aquesta nit de dissabte. Vinga, abans, truca. Tenim el telèfon obert fins a la una.
1: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: Efectivament. 93-545-68-68 des del telèfon del Flash Urban Deluxe. Fins a la una en punt de la matinada. Avui sense el Tomàs, que el tenim malaltó. Avui que el Tomàs no té veu. M'ha enviat una nota de veu avui, amb una veu que diu, per favor, queda't a casa. L'aire condicionat l'ha menjat, per favor. És el que sol passar l'estiu amb l'aire condicionat, que et queda sense veu, eh? Molta gent li passa. Vinga, va, explica'ns, a on vas avui de festa?
1: 93-545-68-68.
0: És el telèfon de la ràdio. I també tenim el WhatsApp obert perquè, si voleu, que a partir de dilluns li feu una broma telefònica a algun familiar teu, algun amic, alguna amiga, a qui et doni la gana. El WhatsApp és aquest, perquè ens diguis a qui vols que li fem una broma telefònica, que ja són famoses les nostres bromes telefòniques, eh?
1: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Això és només per demanar bromes telefòniques, vale? A través del 699-69-69-69. Només per demanar bromes telefòniques. Però, si vols trucar en directe al Flash Urban, has de trucar al 93-545-6868, perquè ja estem a l'estiu, fa caloreta, fa molta calor, potser en fa massa i tot. I la gent se'n va de tardeos, després se'n van de festa, fins a les tardes de la matinada. Amb un cubata, amb dos, amb tres, amb quatre, amb cinc, o amb els que facin falta. O fins i tot amb sis, a vegades. Obert. Bueno, va, sigui com sigui.
1: 93-545-68-68.
0: Ens pots trucar i també demanar la teva cançó de reggaeton preferida a través del telèfon de la ràdio del Flash Urban. Cançons com, per exemple, aquesta del Bizarrap, al costat del Daddy Yankee. La Bizarrap Music Sessions número 0 al Flash Urban de l'O.

0: sirena, però...
1: Alguna sirena? Has trobat sirenes al riu, Àlex?
0: Sí, para que veas. Está cambiando la cosa.
1: Molt bé. I escolta, i ara què faràs? Quin és el plan d'aquesta nit, tio?
0: Pues ver el partido de Colombia contra Portugal.
1: Ah, avui ha partit. A quina hora?
0: A la 1:30.
1: A la 1:30. Ah, vale, perfecte.
0: Y estaremos pues tocando algo, riéndonos un poco, comiendo un poco y pues a ver el partido.
1: Avui Colombia-Portugal.
0: Sí.
1: I què creus que guanyarà, Àlex?
0: Pues, por supuesto, Colombia.
1: Ah, perquè tu ets colombià.
0: Sí.
1: Ah, vale, vale. Tu vas a tope avui, no?
0: Jo a tope, arriba, sempre.
1: Molt bé, Àlex. I amb qui miraràs el partit, tio?
0: Amb els nens, amb la dona, amb la meva germana, amb la família.
1: Molt bé. Per Girona, però algun lloc o casa teva?
0: No, a casa.
1: A casa, molt bé. Molt bé, Àlex, pues moltes gràcies per trucar-ho, guapo.
0: No, a vosaltres.
1: Que vagi bé.
0: Podem demanar una cançó, no es pot?
1: A veure, quina vols?
0: La de Enciende la ràdio, de Ryan Castro.
1: Ui, aquesta cançó, a veure si la trobo, vale?
0: Vale, va, a veure si...
1: Vinga, que vagi bé. Adéu. 93-545-6868. És el telèfon que ha de trucar, el 93-545-6868, perquè hi ha gent que està trucant al número de WhatsApp. No truqueu al WhatsApp, que no us agafarem el número per WhatsApp. Heu de trucar al 93-545-6868, que hi ha gent que no s'entera. El WhatsApp no. El WhatsApp només és per demanar bromes telefòniques per fer entre setmana. I ja està, vale? Aquí teníem el nostre amic l'Àlex, que avui, com que juga a Colòmbia i ell és colombià, pues ell mirarà avui el partit a partir de 2:15. Hola, bona nit, qui ens truca?
2: Hola, bona nit.
1: Hola, com et dius?
2: Mohamed.
1: Moja, des d'on ens truques?
2: Pues ara sortint del Baricentro.
1: El Baricentro? Què, has fet una mica de compres avui o què, tio?
2: Sí, una miqueta de compres, com ha començat les rebaixes. Pues una miqueta de compres amb els nens.
1: Què t'has comprat a les rebaixes, Moja? A veure...
2: Pues m'he comprat un traje perquè d'aquí 2 setmanes tinc una boda del cosí de la meva dona.
1: Ahà.
2: I t'ha de robar pels nens.
1: Molt bé. Ui, a la boda hi haurà salseo o no, Moja?
2: Hi haurà de tot. Ja saps com són les bodes dels marroquins.
1: Pues no tinc el plaer d'haver estat a cap, la veritat. I què? Hi ha bodes al seu o què?
2: Són les bodes molt cachondes.
1: Ah, són cachondes, les bodes?
2: Sí.
1: Pues, escolta,
2: la gent té un altre pensament, però són bodes molt cachondes.
1: Hòstia, pues jo vull anar a una, tio.
2: Pues si vols vindre d'aquí 2 setmanes, estàs convidat.
1: Vinga, de una. I és tot, eh?
2: Bueno, I què, com va per allò,
1: tot, eh? Pues aquí, treballant un rato. Avui estic solet, però bueno, no passa res.
2: Sí, és el que estava escoltant ara mateix.
1: Però bueno. Sol no estic, perquè estic amb vosaltres, saps?
2: Molt bé.
1: Bueno, va, una abraçada, que vagi bé.
2: Que vagi molt bé.
1: Adéu, Moja. Hola, qui ens truca?
3: Hola, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
3: Soc la Mireia de Manresa, què tal?
1: Què et passa, Mireia, tia?
3: Què tal, molt bé. Tu, escolta, que em podeu posar una cançó, sisplau.
1: Bueno, depèn de quina, carinyo.
3: Te conocí. De Super Slow
1: West. I si la poso, què em dones a canvi?
3: Bueno, a veure, demana'm el què i m'ho concedré.
1: Perquè clar, aquí les coses no es fan gratis, saps?
3: Què demanes, a veure?
1: Bueno, no sé, a veure, què tens per donar-me?
3: Escolta, amb els altres no els hi demanes el mateix, eh?
1: Aquí?
3: Amb els altres no els hi demanes el mateix.
1: Bueno, perquè tu ets especial. Baixa'm el volum de la ràdio, sisplau, que se m'acopla l'antena.
3: Bueno, què, en què quedem? Me la poses o no?
1: Bueno, no sé, què vols que et posi?
3: Te conocí, Super Slow West.
1: Però te la poso fins al final?
3: Sisplau.
1: Te la poso tota?
3: Al fons. Sí, a fons.
1: Te la poso fins al fons?
3: Fins al fons.
1: Estem parlant de la cançó, no?
3: Sí, el que vulguis.
1: Ai, per favor, Mireia!
3: És dissabte, avui.
1: Avui et veig a tope, tia.
3: Clar.
1: Et veig faltada d'amor.
3: Exacte. No, mira que me'n sobra, eh?
1: Ah, sí?
3: Sí, però això de l'ego, què vols que et digui, tu?
1: O sigui, vas ben follada, però t'agrada agradat igualment, eh? Que sí, Mireia.
3: Exacte.
1: Ah, molt bé.
3: Ara ho has dit. Ja ui, t'està trucant
1: algú.
3: Va, posa-me-la.
1: El què?
3: Que vagi molt bé. Bona nit.
1: Que què vols que em posi?
3: La cançó, collons.
1: Ah, vale, quin susto. Truca'ns ara. 93-545-6868. Com va la gent avui, no? Bueno, avui cada dia, sincerament, eh? Vinga, va, què vols? Escolta, 93-545-6868 i, si vols, també es pots dir què faràs aquesta nit de dissabte. Sincerament, la cançó que m'ha demanat la Mireia no la trobo. Les coses clares. Però el que sí que trobo és l'última de Hagel, Moving to the Sun.

0: Sergio Corleone, en aquest cas acompanyant a la Bad Girl, tots dos junts amb això que seu Choque. Cançó que sona a través del Flash Urban Deluxe aquesta nit de dissabte.
1: 93 545 68 68.
0: Hola, qui ens truca? Hola?
2: Som Carlota, la Marina i la Maria, i estem tornant de veure la Posta de Sol.
0: Heu anat a veure la Posta de Sol? A on, tia?
2: Sí.
0: Com es
2: diu? A Tuixent.
0: A on?
2: A Tuixent. A Tuixent
0: l'Avança. Ah, molt bé. I què, com ha anat? Heu fet moltes fotos o què?
2: Bueno, és que avui a l'aplicació posava que estava un 53, i efectivament. 53% de bo.
0: 53% de bo, i això què vol dir? Que la foto ha anat bé o no ha anat bé?
2: No.
0: Mig. Heu fet story o què?
2: No heu fet story?
0: Perquè no veges una story i dius al teu Insta per la ràdio i veiem què tal la Posta de Sol, què et sembla? Va ser que no, eh?
2: No és bona idea.
0: No és bona idea, vale, pues res.
2: No. Però volem que ens posi Superestrella.
0: Superestrella, però la vols cantar?
2: No.
0: Per què no?
2: A Carlota, va.
0: Però, tia, que tu ets una, superestrella.
2: Sí, la Marina te la cante.
3: No, és que mira, t'ha fotut...
0: Va, Marina, cántate algo, hija.
2: No, jo no me la sé tant com a Carlota.
0: Vale, pues si no la canteu, que em doneu a canvi. Res?
2: Però, no. Les gràcies.
0: A veure, sincerament, sí. No m'avenc tan fàcil, tia. Les coses clares, eh? Bueno, guapes, que vagi bé. Una abraçada.
1: 93 545 68 68.
0: Hola.
4: Hola, bona nit.
0: Hola, guapa, com et dius?
4: Ari.
0: Ari, tu ets més simpàtica que l'altra senyora, eh? Que sí?
4: No, sí, la veritat que sí.
0: Ai, menys mal. Ari, des d'on truques, carinyo?
4: Mira, des de Mollet. Bueno, estic tornant a casa, encara.
0: Què has anat a fer? Algú? Un tardeo o què, tia?
4: Ojalà. He estat 14 hores treballant.
0: 14 hores treballant? Qui t'ha explotat d'aquesta manera, Ari, tia?
4: L'hospital, que sóc infermera.
0: Ets infermera.
4: M'explota el sistema sanitari.
0: Uh-huh. A veure, quin és el del pacient més idiota que has tingut avui, Ari? A veure.
4: Ui, un que ha insultat... Bueno, no ha insultat, un company. Perquè ha dit, aquest que fa molta ploma, qui és? I jo, perdona?
0: Que té molta ploma el teu company. Ha dit això, el pacient?
4: Sí, això ha dit.
0: Vaya imbècil, no?
4: Pues sí, perquè què li importa a ell, que tingui ploma o no?
0: Bueno, l'important és que el curi, no? Vaya gilipoll.
4: Exacte. En fi. Però bueno, mira, no passa res. La majoria són bons, eh?
0: La majoria sí. Bueno, la gent que va a l'hospital no van ganes, això per començar, però bueno.
4: Exacte. Nosaltres estem per cuidar-los i donar-los molt d'amor.
0: Molt bé, guapa. I ara què faràs?
4: Pues estar a casa i escoltar una mica la ràdio, potser veure una copeta de vi, alguna cosa així.
0: Pues mira, em sembla un planazo que m'escoltis aquesta nit amb una copa de vi.
4: M'encanta. I que estàs solet, pobre.
0: O sigui, a que et faig pena?
4: Una mica.
0: Perquè no vens a la ràdio i fas la copa de vi amb mi. Què et sembla?
4: Escolta, si em poses la cançó de EO, de Bad Bunny...
0: Va temazo, eh?
4: Increïble.
0: I escolta, avui dormiràs sola, tia?
4: No, de fet no.
0: Amb qui dormiràs avui?
4: Amb el meu
0: nòvio,
4: eh?
0: Amb el teu nòvio?
4: Sí.
0: Pensava que era amb mi, jope.
4: Bueno, s'accepta más uno, eh?
0: Ah, sí? Però ell voldria?
4: No crec.
0: Bueno, doncs pues mira. Que se quedi al lavabo, ell. Ja està.
4: Bueno,
0: guapa, que vagi bé la nit. Adéu.
1: 93 545 68 68.
0: Va, que volem saber què fareu aquesta nit de dissabte. 93 545 68 68. És el telèfon del Flash Urban Deluxe. Són les 10 i 23 minuts. Moment perfecte per escoltar a la superestrella d'Aitana.

0: Jay Weller amb el remix d'Omar Cours, junts amb això que es diu The Lejitos Remix. És el remix que sona a través del Flash Urban, el Flash FM, el Flash Urban Deluxe, 2:15. Hola, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
1: Marc.
0: Marc, des d'on ens truques, tio?
1: Pues truquem de la Seu d'Urgell.
0: La Seu d'Urgell? Estàs molt lluny, Marc, per favor.
1: Sí, sí, vull aprofitar un dia d'Andorra amb els col·legues.
0: Ah, un dia d'Andorra? Què heu fet a Andorra, tio?
1: Pues mira, una miqueta entre tardeo i anar a comprar quatre coses i...
2: Que no t'enganyi, molts cubates, molts cubates.
0: Heu fet molts cubates a Andorra. Els cubates a Andorra són més cars o més baratos?
1: Més baratos, la qual és barato. El cul allà és bien.
0: Quant costa un cubat a Andorra, a veure?
1: Pues,
0: cinc i mig, ho més? Joder.
1: Sí, no, hem trobat un lloc perquè una mica d'enxufe teníem també d'algun col·lega,
0: Ah, bueno, vale, això és diferent.
1: Sí, sí.
0: A quin local heu anat, tio?
1: Pues havíem anat en un company del Hard Rock Café, un d'ells que en fi era més que els quatre, l'únic que ell ens ho ha fet més.
0: Molt bé.
1: Tot s'ha de dir.
0: Molt bé. I ara quin és el plan?
1: Pues ara a Seu d'Urgell, a continuar la festa per aquí, que hem vist que unes barraques d'un poble d'aquí al cantó i hem de continuar la festa.
0: De quin poble?
1: Quin poble era les barraques, tu, que ets d'aquí? Era...
3: Les barraques són a Os de Civís.
1: Os de Civís. Doncs
0: pues vinga, tothom a Os de Civís, que avui hi ha barraques amb alcohol gratis. Hola!
2: Gràcies, patalans!
1: Bona nit!
0: Adéu, guapos, que vagi bé. Vinga!
1: Adéu, bona nit!
4: 93-545-6868.
0: Hola!
5: Hola!
0: Hola, com et dius?
5: Ariadna.
0: Ariadna, des d'on ens truques?
5: Des de Pals.
0: I què passa per Pals avui? Estàs a la platja?
5: No, avui s'ha inaugurat una gelateria que es diu Sondae, a l'Avinguda Mediterrània.
0: Ariadna, et cobraré la falca,
5: eh? Número 410.
0: Et cobro la falca, Ariadna.
5: Ho havia de fer, ho sento, ho havia de fer.
0: Esteve a la gelateria o què?
5: Eh?
0: Esteve a la gelateria?
5: El meu xicot, sí.
0: El teu xicot. Bueno, pues jo a tot xicot, que m'acomvidi almenys a tres gelats després d'aquesta publi gratis que agafes a fer.
5: Vine, quan tu vulguis. Estem oberts de dilluns a diumenge, a 11 del matí, 11 de la nit.
0: Digues el telèfon, si vols. Ja només falta el telèfon, reina. Ja.
5: El meu? No cal.
0: No, el de la gelateria, tia.
5: És que no n'hi ha.
0: Ah, bueno. I quina és l'especialitat?
5: Vine quan vulguis, eh?
0: Quina és l'especialitat?
5: Necessitava trucar perquè estic atrapada entre dos rotondes, perquè és la nit de les Espalmes de Pals, i he d'anar a Palafrugell i impossible arribar. Impossible.
0: I perquè avui no ha anat ningú a la gelateria, digues la veritat.
5: I tant que han vingut.
0: Ah, sí?
5: Sí, home, algú, tampoc no tant, però algú ha vingut.
0: Quina és l'especialitat? El gelat premium?
5: És que m'he inaugurat avui. Tant com premium, dona'ns una mica de marge.
0: Encara
5: però els batuts de fruita són molt naturals. Batuts. I tenim poles naturals de fruita.
0: Molt bé, guapa. M'has acomiadat a tot, després d'aquesta publi gratis. Vinga.
5: Veniu l'equip de Flash FM, que jo us escolto el cotxe anant a treballar a Girona cada dia.
0: Molt bé, bon viatge, que vagi bé.
5: Gràcies, adéu.
4: 93-545-6868.
0: Hola.
6: Hola.
0: Hola, com et dius?
6: Gerard,
0: des d'on ens truques?
6: Des de Sant Ramon, un petit poble al costat de Cervera.
0: Molt bé, i què faràs avui, tio?
6: Avui em sembla que treballaré 2 horetes més i cap a dormir.
0: De què treballes, Gerard?
6: Jo sóc agricultor.
0: I aquestes hores estàs treballant?
6: Sí, no, perquè al mig del dia vull tot.
0: Ah, bueno,
6: no
0: clar.
6: Es pot treballar pel mig del dia.
0: I ara fa més fresqueta. Bueno, almenys no fa tanta calor, no? I pots treballar bé. Molt bé. Bueno, doncs que se't faci curt el curro, vale, tio? Vinga, que vagi bé. Hola. Hola.
7: Hola.
0: Hola, com et dius?
7: Em dic Anna.
0: Anna.
7: Bueno, som l'Anna i l'Aina.
0: Des d'on ens truqueu? Anna, Aina.
7: Estem tornant cap a Manresa, que venim de Platja d'Aro.
0: Oi, què heu fet a Platja d'Aro?
7: Bastantes coses, de veritat.
0: Bueno.
7: Estàvem buscant aviam si trobàvem algun papacito, però...
0: Un papacito? No hi ha papacitos a Platja d'Aro?
7: Molts marroquins!
0: Dios, per favor! Aina, per favor!
7: És que a la meva amiga li agrada la multiculturalitat.
0: Li agrada o no li agrada, després del que he dit?
7: Li encanta. A més, hi havia un puestocito de Vox.
0: Bueno, pues que no es queixi. Vaya par,
7: bueno.
0: Vaya par, per favor. Com per sortir de festa amb vosaltres, eh? Acabem a la presó tots plegats.
7: Jo us ho passaríeu superbé.
0: no sé, ja.
7: Riure no em faltaria. I veure tampoc.
0: Va, guapes, que vagi bé.
4: Adéu. 93-545-6868.
0: Hola.
8: Hola.
0: Hola, com et dius?
8: Noelia.
0: Noelia, carinyo, des d'on ens trucas?
8: A un poble de Tarragona,
0: a Valls. A Valls, que bé. Bueno, dos figaflauas, no?
8: Clar.
0: Molt bé, i què faràs avui?
8: Avui vaig cap a casa.
0: Que sosa, tia. M'esperava més de tu, eh?
8: Ah!
0: I per què te'n vas a casa tan aviat?
8: Perquè he anat a la plaça i estic cansada.
0: L'has posat morena?
8: Molt.
0: Sí? De dalt a baix? Se nota la ratlla del biquini?
8: Sí.
0: Ah, sí? Molt bé, guapa. Pues, has fet topless?
8: No.
0: No has fet topless? Ai. No t'atreveixes? Has fet topless?
8: A vegades.
0: A vegades. Avui no era el dia.
8: Depèn qui vingui amb mi.
0: Ah, bueno, i què ha de venir amb tu per fer topless, tia? Ai. Si vols vinc jo, eh? Bueno, guapa, que vagi bé cap avall. Una abraçada.
8: Gràcies, adéu.
0: Adéu. Arriba el Bad Bunny, el Flash Grand Deluxe, amb aquesta que es diu Neverita. I de seguida més trucades a través del telèfon de la ràdio, a través del 93-545-6868. Això és el Flash Grand Deluxe.

0: Quevedo y Elvis Crespo, a más ocasión la graciosa, qué bonito, coño. Tres quarts d'onze, ens trucas.
1: 93 545 6868.
0: Hola, bona nit.
2: Hola.
0: Hola, com et dius?
2: Roberto.
0: Roberto, des d'on ens trucas?
2: Des de la seva del camp.
0: Molt bé, Roberto, què passa avui, tio?
2: Pues res, tio, venim de buscar una placa i res, veurem una mica i a dormir.
0: Una placa, què és una placa?
2: Sí, placas.
0: Placa de què?
2: Placa de polen.
0: De polen?
2: Sí.
0: Ah, molt bé. Molt bé, i què veureu avui, veure?
2: Bueno, a mi m'agrada la ginebra, però una mica de ron millor, sí.
0: Què prefereixes, la ginebra o el ron, tio?
2: El ron.
0: Sí, és que jo sóc més a ginebra, sincerament. Molt bé.
2: És americà.
0: Com?
2: És una mica M.
0: Una mica què?
2: Bueno.
0: Una mica, digue-ho.
2: No l'estia tan fent.
0: No, digues el que anaves a dir, digue-ho. Digue-ho.
2: No.
0: Ho dius o no ho dius?
2: Bueno, i res, una mica...
0: No, no ho dius, no? Vale, vinga, pues que te den por culo, guapo. Vale. Vaya mal educat.
1: 93 545 68 68.
0: Que s'ha d'aguantar, per favor. Hola. Epa, hola, bona nit.
3: Bona nit.
0: Hola, com et dius?
3: Xavi.
0: Xavi, des d'on ens trucas?
3: Pues de Barcelona.
0: Molt bé, i què fas avui, Xavi?
3: Pues ara estic anant a cotxera que condueixo autobús urbà i tinc ganes de plegar.
0: Ah, tu condueixes autobusos.
3: Sí.
0: I quina ruta fas, Xavi?
3: Uf. Cada dia ens posen una diferent.
0: Ah, i avui què has fet, a veure?
3: Avui la L21.
0: L21. Ah, aquesta no l'he agafat mai, ni idea. D'on va?
3: No. Des de Sant Feliu, passant per Hospitalet, fins a Bellvitge.
0: Molt bé. Vinga, va, algú que hagi agafat avui la L21, que truqui al 935456868. A quantes hores has fet avui la L21, tio?
3: Unes 9, quasi 10.
0: Joder, pues per tant avui has portat molta gent, no?
3: No, que va, ja han acabat els col·les i ja no puja tanta gent.
0: Ah, ja ha canviat la cosa. Vale, vale.
3: Sí.
0: Bueno, si algú avui ha agafat la L21, que truqui ara mateix al telèfon de la ràdio.
1: 93 545 68 68.
0: A quina hora plegues, tio?
3: En principi en un quart d'hora.
0: Ah, ja ho tens, ja està, ja ho tens fet. Sí.
3: No, ja estic anant cap a cotxera, ja vaig sense gent.
0: Molt bé, perfecte. Bueno, doncs bona tornada, que vagi bé. Gràcies per trucar-nos.
3: Igualment, bon fin de.
0: Adéu, maco, que vagi bé. Hola.
4: Hola.
0: Hola. Hola, com et dius?
4: Nerea.
0: Nerea, des d'on has trucat?
4: Pues des d'Igualada.
0: I què passa avui, Igualada, Nerea?
4: Mira, estem tornant de la platja, superem i ja poc més.
0: Però, Nerea, que te'n vas a sopar després de la platja? Això em sembla un planazo, eh?
4: Sí, oi? Vols venir?
0: Ah, vale, perfecte. Però m'hauria de quedar a dormir, si vinc.
4: Ui, ui. No em deixen.
0: Qui no et deixa?
4: L'Albert.
0: L'Albert, l'Albert.
4: Escoltant.
0: L'Albert el deixem amb el cul obert a fora i ara anem tu i jo a dormir.
4: Que podem demanar una cançó?
0: Depèn de quina, carinyo.
4: La que tu vulguis del Bad Bunny.
0: Bad Bunny, mira, tenia preparada el EO, que me l'han demanat abans.
4: Vinga, doncs, dale.
0: Vinga, de seguida sona. Gràcies, que vagi bé.
4: Adéu.
0: Adéu.
1: 93 545 68 68.
0: 10 minuts i arribem a les 11, fins a la 1, que agafem trucades al Flash Urbà. Hola.
5: Hola, bona nit.
0: Bona nit, tio, com et dius?
5: Em dic Valerio.
0: Valerio, on ets?
5: Soc a Mataró, que soc un del carrer del Terra. I vaig cap a casa, que demà és el meu aniversari.
0: Quants en fas demà, Valerio?
5: Eh?
0: Quants en fas demà?
5: 45.
0: 46?
5: 45.
0: 5, ah, te'n posava un de més. Molt bé, Valerio, i a veure, i avui ho has celebrat amb un tardeo.
5: Sí, demà amb la família, però ara vaig amb la dona, que està aquí al costat.
0: Molt bé.
5: A veure si parla una miqueta.
0: Molt bé. I escolta, què t'ha regalat la dona?
5: Pues un banyador, una samarreta, roba.
0: Molt bé. Estàs molt ben cuidat, tio.
5: Sí, sí, me'n cuida molt bé.
0: Molt bé, guapo. Pues per molts anys, que vagi bé. Una abraçada.
5: Aquest sí, pots posar la cançó?
0: A veure, quina?
5: La de... Com es diu aquesta, tio, el meu àngel?
0: El... Ah, vale, sí, vale. Ok, que vagi bé.
5: Gràcies, bona nit. Adéu.
1: Toca'ns ara. 93-545-68-68.
0: Hola.
6: Hola.
0: Hola, Cari, com et dius?
6: Ana.
0: Ana, la marrana.
6: Casal Activat.
0: Què?
6: Som del Casal Activat de Santa Coloma de Cervelló.
0: Què dius, tia? I què feu allà?
6: Pues mira, ara anem de festa, a Gavà.
0: Ah, sí que esteu activades, doncs, eh? Joder.
6: Sí, estem superactivades.
0: Que flipes. Molt bé. A quina festa aneu?
6: A la festa major de Gavà.
0: Ah, vale. I com acabaràs aquesta nit?
6: Bueno, pues com pugui. Amb Ginebra sola.
0: Borratxa com una cuba acabaràs, que sí, carinyo.
6: Exacte, exacte.
0: Adéu, molt bé. No li agraeix amb cap pavo, avui?
6: Bueno, això mai se sap. Es farà el que es pugui.
0: O amb cap pava, no sé, el que tu creguis.
6: Bueno, no, mai se sap, mai se sap, el que es pugui.
0: Aquesta vida s'ha d'aprovar de tot, tia.
6: Exacte.
0: Veus? Molt bé. I amb qui vas avui de festa a Gavà, a veure?
6: Amb la mare, amb la Mireia!
0: Amb la Mireia? Amb les
6: amigues i amb el Jaume i amb la Mireia.
0: Què dius, tia? Vas ben complerta avui, eh? Oh.
6: Sí. I amb el Cauer.
0: Ah, molt bé. Bueno, doncs que vagi molt bé la festa de Gavà. Una abraçada.
6: Igualment, adeu.
0: Adeu.
1: 93-545-68-68.
0: Oli. Epa, que m'han penjat. Oli, bona nit.
7: Oli.
0: Hola, baixa'm el volum, sisplau. Com et dius?
7: Eric.
0: Eric, des d'on ens truques?
7: Pues no sé, estic perdut perquè per la carretera no sé ni on vaig.
0: Què t'ha passat, tio?
7: Pues no sé, vinc de la platja, no tinc ni idea. Jo estic aquí amb un cotxe, no sé cap on vaig.
0: Pues no el condueixes tu, el cotxe?
7: No, jo no tinc carnet, no em deixen.
0: I qui condueix el cotxe, Eric?
7: La meva germana, que ha trucat fa un rato.
0: I tu t'has fixat a la teva germana?
7: Sí, bueno, de moment sí.
0: Ah, vale, vale. Bueno, si demà veiem un sequestro, ets tu, vale? Com tindrem en compte.
7: Sí, venga. Bueno, sí.
0: Vale. Molt bé, Eric, bon viatge, que vagi bé.
7: Venga, igualment.
0: Adéu.
8: Hola, soy Prince Royce.
9: El siguiente tema va dedicado a esas personas que ya no creen.

0: tens el cubata? I faltem nosaltres, no? Truca'ns al 93 545 6868. Al Flash Urban passen coses com aquesta.
1: Escolta, que vaig amb la meva neboda Blau.
2: A Blau, què és
1: que
2: això?
1: Que hem anat a sopar. Blau. Ah, bueno, sí, no?
3: Pots deixar de dir Blau? Què és Blau, conyo?
2: Digues el que és, tia.
4: És un nom.
2: Sí, pel nom de què? Una discoteca, un restaurant, un hotel?
1: Bueno, és en català blau, azul, en castellano.
2: Per favor.
0: I a tu, què t'ha passat avui? Recupera els millors moments i bromes telefòniques del Flash Urban. A la carta de flashfm.cat. Flash FM. Són les 11.

0: Bad Bunny, amb això que es diu EO, és la cançó que serveix per començar aquesta nova hora de Flash Urban Deluxe. Són les 11 i 3 minuts. Tenim el WhatsApp obert perquè ens expliquis a on vas avui de festa. Telèfon del directe.
1: 93 545 68 68.
0: És dissabte i tenim ganes de perreo. Hola, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
2: Estem tornant de la platja.
0: Tornant de la platja.
2: Igual també com la Nerea.
0: Ah, però tu la coneixes d'algú, la Nerea?
2: Home, no, però la podem conèixer, no?
0: Ah, t'interessa conèixer la Nerea.
2: Home, i el seu amiguet d'Albert, escoltant per allà darrere o alguna cosa.
0: Però tu prefereixes la Nerea o el seu amic?
2: No, no, la Nerea, home.
0: Ah, vale, vale, vale, vale.
2: El maricón és aquell que ha trucat a la placa.
0: Què estàs dient?
2: El tio aquest que t'ha dit maricón, el de la placa de polen.
0: Ai, no me'n recordava. Ah, bueno, sí. Bueno, pobre home, deixa-la estar un rato. Molt bé, i te'n vas a Igualada?
2: Sí, i volia també fer una cançó, dedicar-li a Nerea.
0: Però t'has enamorat de Nerea, tu, ara, o què?
2: Amor a primera vista, no, a primer telèfono.
0: Ah, bueno, clar, a la vista encara no l'has vist. No saps ni quina cara fa la Nerea, tio.
2: Bueno, no, això no passa res.
0: Molt bé. Estàs necessitat, eh?
2: Molt.
0: Estàs faltat d'amor, eh?
2: Massa.
0: Massa, eh? Bueno, ja se't nota, ja. Vinga, que vagi bé, bon viatge, que vagi bé.
1: 93 545 68 68.
0: Oli.
3: Bona nit.
0: Hola, com et dius?
3: Eric.
0: Eric, des d'on ens truques?
3: Aquí, des de Capellades.
0: Molt bé. I
4: què fa? Truco
3: aquí perquè és la meva germana i què està passant aquí a la ràdio.
0: Ah, tu ets el germà de la Nerea.
3: Sí, jo sóc el que va al cotxe amb la meva germana.
0: Mm-hmm. O sigui, ha trucat la teva germana i la gent s'ha enamorat de la teva germana. No sé què té la teva germana, sincerament, eh?
3: Està aquí, Miquel, diu.
0: Passa-la, que jo vull parlar amb ella.
3: Vinga, va, te la pas.
4: Hola, Miquel, què passa?
0: Tia, que has trucat tu i ara tot Déu et vol conèixer.
4: Ja ho veig, però és que tinc aquí l'Albert.
0: L'Albert és el teu nòvio?
4: Sí.
0: Pues no sé què has fet, que la gent vol estar amb tu aquesta nit, tia.
4: Vaja.
0: Enamores allà on passes, Nerea, de veritat, eh?
4: Sí, ja ho sé.
0: Digue-li alguna cosa a aquest home que t'ha dedicat una cançó. Digue-li alguna cosa, que t'està escoltant per la ràdio.
4: Pues... que moltes gràcies. Que ja ens veurem per Igualada.
0: Dios! Però això és... li estàs donant una oportunitat?
4: No, no, no.
0: Ah, vale, vale. Que es busqui una altra, no?
4: Sí.
0: Vale, perfecte. Molt bé, guapa, bon viatge, que vagi bé. Vinga.
4: Igualment, adéu.
0: I no enamoris tant a la gent, que mira què passa. Oli.
5: Hola.
0: Hola, com et dius?
5: Fabián.
0: Molt bé, Fabián, des d'on ens truques?
5: Sí, ara mateix tinc de la maquinista i torno cap a casa a Vic.
0: Que t'has comprat moltes coses a la maquinista.
5: Bueno, més o menys he anat a veure una pel·lícula. A mi m'ha anat a mirar
0: tenen. Ah, i quina pel·li has anat a veure?
5: Scary Movie.
0: Ah, sí? T'ha agradat o què?
5: Massa. Ha estat molt divertida.
0: Vinga, molt bé. I ara què faràs? Cap a casa?
5: Sí, ara anem a casa i ja.
0: Molt bé. Doncs vinga, bona tornada, que vagi bé.
5: Gràcies, adéu.
0: Adéu, un petonet.
1: 93 545 68 68.
0: Hola.
6: Hola.
0: Hola, com et dius?
6: Ismael.
0: Isma, des d'on ens truques, Isma?
6: D'aquí, de Barcelona. Estem tornant del Defcon 1, d'Amsterdam.
0: Acabes de tornar a Amsterdam ara mateix?
6: Sí, s'ha tancat el festival, el Defcon 1, per calor.
0: No l'han fet al final?
6: No, o sigui, només un dia i l'han tancat.
0: Vaja. I has hagut de tornar abans a temps?
6: Ara de l'aeroport.
0: Molt bé. Bueno, doncs hauràs de solucionar-ho això, no? Amb una festa o alguna cosa, no?
6: Sí, sí.
0: Digue'm.
6: Ah, que hemos fet la festa per el Barrio Rojo de Amsterdam.
0: Bueno, molt bé. Vinga, que vagi bé. Bona tornada. Oli, bona nit.
7: Hola, Flash FM.
0: Hola, com et dius?
7: Felina.
0: Felina, com la gata. Felina, molt bé. Des d'on ens truques?
7: Felina, a Bema.
0: Ah, vale, perdona. Des d'on ens truques?
7: Estem tornant
0: cap a Sitges,
7: hem anat a la platja de Mataró.
0: Avui tothom ha anat a la platja, tia. Heavy, eh? I que havies a la platja amb tanta gent?
7: Perquè hem anat a un festival d'això de colors,
0: del
7: Holy Festival.
0: Hola, que guai! A veure, aquests festis estan guais, però després acabes guarro, guarro de dalt a baix, eh?
7: Sí, estic deixant el cotxe una miqueta, fet una...
8: Ella ja es guarra, ja.
0: Vai, per favor! I ara què? Cap a casa fem més el guarro o no?
7: No, anem a dormir ara, ja.
0: A dormir? Vaja sosa, tia.
8: Ja.
0: Tens el nòvio enfadat, eh? Per favor. Bueno, un petó, que vagi bé. Hola.
9: Bones, Flaixeros.
0: Hola, Flaixero, com et dius?
9: Jay-Z.
0: Jay-Z.
9: Jay-Z, sí.
0: Molt bé, i què fas?
9: Aquí, tornant a llançar, i volia aprofitar aquesta trucada per declarar-me a la cosina del meu company de pis.
0: A veure, un moment. Et vols declarar a la cosina del teu company de pis?
9: Sí, de Pol Plana.
0: Com es diu?
9: Pol Plana.
0: Pol Plana. Bueno, però la cosina, com es diu?
9: Estel.
0: Estel, estàs enamorat de l'Estel?
9: De fa 4 anys, ja.
0: I no li has confessat mai que tu...

0: Així que aprofito aquest minut que em dona els flaixeros per declarar-me tu.
1: Ara jo vull la resposta de l'Estel, de veritat, eh?
0: Ara trucarà, ara trucarà.
1: Sisplau, que truqui ara mateix l'Estel.
0: Moltes gràcies, flaixeros. Bona nit a tothom.
1: Molta sort.
0: Merci, guapo.
1: Vinga, que vagi bé. Adéu. Doncs, sisplau, ara busquem l'Estel, que jo vull saber com acaba la història aquesta d'amor, per favor.

0: de Daddy Yankee. I també d'Ozuna, tots junts amb això que es diu El Amante Remix a través del Flash Urbana, Flash FM. També de Niki Niki Niki Jam. Són les 11 i 19 minuts. Quanta gent que canta aquesta cançó, per favor? Ens vols trucar?
1: 93 545 68 68.
0: Aquest és el telèfon de la ràdio, 93 545 6868, perquè t'expliquis on vas de part i aquesta nit de dissabte, avui sense el Tomàs Poal, que el tenim sense veu. A saber que s'hi ha posat a la boca aquest home, perquè no tingui veu, per favor! Però bueno, un servidor, Miquel González, estan vosaltres fins a la una en punt de la matinada. A veure qui hi ha per aquí. Hola.
2: Hola.
0: Hola. Hola, com et dius?
2: Hola. Mira, jo sóc el Daniel. Daniel. Estic aquí trucant a Flash FM.
0: Sí, senyor Daniel, estàs en directe al Flash Urban. Des d'on ens trucàs?
2: Bé, estic trucant d'aquí, que estem baixant cap a Barcelona a fer una partida de petanca amb els meus col·legues.
0: Una partida...
2: Estem aquí amb els litros.
0: Una partida, sí, de petanca partida... a Barcelona?
2: Sí, de petanca. Sí, correcte, aquí amb els meus xavalots, amb el meu Johnny Damoni, l'Alberto, el Didi.
0: No t'has deixat a ningú. El Didi també hi va, el Didi.
2: Sí, el Didi.
0: El Didi.
2: Però també. El que no comença amb la P, eh? No. El Didi normalet, no de la P.
0: Molt bé, guapo, pues que vagi bé la patanca, vale?
2: Un saludito.
0: Vale? Vinga.
2: Un saludito molt collons.
0: Oli, bona nit.
3: Hola.
0: Hola, com et dius?
3: Son i Roc.
0: I què feu?
3: Estem aquí, jo estic a casa seva, des d'una més meu.
0: Ah, vale, que avui esteu fent festa de pijames o què, tio?
3: Més o menys, sí.
0: De pijames o de... o de play?
3: De...
0: Ah, vale. Anava a dir una altra cosa que veieu a casa. Molt bé, guapos. A què jugareu avui a la Play? A veure.
3: Eh?
0: A què jugareu a la Play?
3: FIFA.
0: Al FIFA? Molt bé, perfecte. Vaya FIFA. Vinga, que vagi bé. Bona nit.
1: 93 545 68 68.
0: Les 11 i 21. Oli, bona nit.
4: Hola.
0: Hola, com et dius?
4: Mira, estava tornant amb el cotxe cap a casa i he escoltat que... hi havia un noi que ha declarat a la meva cosina, el meu company de pis.
0: Tu ets el company de pis d'aquell home?
4: Sí.
0: Hola, què dius?
4: I mira, m'ha sorprès molt.
0: Que sorprès. Baixa'm el volum de la ràdio, que se m'acopla la trucada, por fi. I escolta, m'ha dit el teu company de pis que tu no estàs a favor de que ell se'n vagi amb la teva cosina.
4: No, gent, de veritat.
0: I per què no, tio?
4: Perquè visquent amb ell he descobert com és de veritat i no li desitjo una persona així. Una persona tan...
0: És molt cabrón, sí, el teu company de pis, o què?
4: Bueno, és bastant desordenat, marrano... I mira...
0: Per tant, tu li recomanes a la teva cosina que la seva resposta sigui negativa.
4: Sí, efectivament.
0: Però a la teva cosina li agradaria tenir algú amb el teu company de pis?
4: Sí, clar que sí. Això no ho sé.
0: O ja ha tingut algú,
4: potser? Els meus companys em diuen que sí, però a mi em sobta.
0: Bueno... I tu truca a la teva cosina i digue-li que digui que no, i explica-li, no?
4: Bueno, ja li comentaré, aviam què fa. Bueno. Espero que m'escolti, de veritat.
0: Bueno, també digue-li que truqui aquí al programa, que volem saber com acaba la història, vale, tio?
4: Sí, ara li comento.
0: Vinga, va. Gràcies, que vagi bé. Adéu, maco.
1: 93 545 68 68.
0: Déu-n'hi-do el drama que tenim avui d'aquest company de pis que es vol anar amb la cosina del seu company de pis. Molt bé, clar que sí, tot queda a casa. Va, 935456868. No truqueu al mòbil, sisplau, perquè el mòbil és per demanar cançons a l'Interactua. Si voleu entrar en directe, heu de trucar al telèfon fixe, el que comença per 93.
1: 93 545 68 68.
0: Ara arriba aquí Budu, Jaycee Reyes. Això es diu Me Mareo, cuando te veo. Ah.

0: Reggaeton Remember per aquesta nit de dissabte d'Alexis Anfido. Recuperem això que es diu Una en un Millón. Dos quarts de 12. Ens truques?
1: 93 545 68 68.
0: Fins a la una que agafem trucades aquí a través del Flash Urban, a Flash FM. Hola.
2: Hola.
0: Hola, com et dius?
2: Bona nit. Mira, som l'Eric Fontana, la Clara Lago, la Luenga Patón, el Nikita Nikitón, i ens agradaria que ens posessis Senyorita Watchy One Player.
0: Hòstia.
2: Perquè ens anem a la Costa Brava de Piestu.
0: Però vai a Remember que em demanes, no?
2: Claro, tio. Aquí ja ho saps, actual.
0: A quin lloc de la Costa Brava aneu de festa?
2: Anem a Platja d'Aro.
0: A Platja d'Aro. A quina disco?
2: A Platja d'Aro.
0: Al Sasa?
2: A Sasa.
0: Al Sasa, molt bé. Pues mira quin Remember de Bram Mateo. Per favor. Te la saps o què?
2: Claro, tio.
0: Doncs vinga, va, la vols cantar o què?
2: Claro, tio.
0: Va, canta-te-la. Canta-te-la, va.
2: Toma, tio, em dic Xavi. I què veus? Ginebra amb Coca-Cola.
0: Però això és una altra cançó, eh?
2: M'he confós.
0: Això no és Abraham Mateo, però bueno, si vols també te la poso.
2: Posa-la també.
0: Sí, no? Vinga. Bueno, guapos, que vagi molt bé, Platja d'Aro. Una abraçada.
2: Bona nit, Platja.
0: Adéu, adéu. Vaya Remember d'Abraham Mateo, per favor.
1: 93 545 68 68.
0: Va, que volem saber on aneu de festa aquesta nit de dissabte a través del telèfon de la ràdio, a través del 935456868. També recordem que tenim el WhatsApp obert, el WhatsApp del Flash Urban, per si voleu demanar bromes telefòniques, això sí, per fer a partir de dilluns, eh?
1: Envia'ns un WhatsApp. 699-69-69-69.
0: Per demanar bromes telefòniques a partir de dilluns a dijous. Ara no, perquè ara no estem per agafar trucades. A través del 935456868. Arriba a Relsby, això es diu Tu Vacint.

0: Rels B, aquesta es diu Tu vas ser. Hola, bona nit.
1: Hombre.
0: Hombre, Carles Torres, com estàs, tio?
1: Molt bé, i tu?
0: Pues avui estic solet, Carles, tio.
1: Ja, ja ho veig, ja, quan sí. he posat Fresh FM, dic, hosti, i el Tomàs?
0: El Tomàs avui no té veu, s'ha quedat sense veu.
1: De la vacances?
0: No, que no té veu, que t'he dit que s'ha quedat, que està malalt, que no té veu.
1: Ah, vale, vale.
0: Ah, vale, vale. Digue-li algun,
1: perdona,
0: digue-li algun maco al Tomàs, si t'està escoltant.
1: Tomàs, et trobo a faltar.
0: Molt bé.
1: Miquel.
0: Què?
1: Puc cantar una cançó?
0: No. Bueno, va, sí.
1: Clau, va.
0: Va, vinga, va.
1: La de Blas Mateu, la de Vico.
0: Aquesta què era? La noche entera?
1: Te quiero.
0: Ah, te... Ui, per favor. Bueno, va, doncs ràpid, Carles? Vinga, va, tu pots.
1: Vale.
0: Vico i Abraham Mateo amb el remix de Carles Torres avui al Flash Urban Deluxe. Estàs preparat, Carles?
1: Estic preparadíssim.
0: Doncs vinga, endavant.
1: Un especial porque yo soy inadito y no sé qué pasará que estoy ya severa y no hay destino.
0: Déu-n'hi-do.
1: Tenemos dentro un sentimiento buscaré un momento porque quizás mañana.
0: Una transa carrera per
1: acabar.
0: Molt bé.
1: Vinga, va. Quiero que la gente me mire.
0: S'ha de fer per cobrar a final de mes. Ara més. Molt bé, Carles, ho fas molt bé,
1: Molt Gràcies, bé. Guapo.
0: Vinga, que vagi bé.
1: Adéu.
0: Adéu. Hem de guanyar un sou a final de mes, Molt bé, molt bé.
2: 93 545 68 68.
0: Vinga, va, on vas avui? Avui dissabte, 93 545 6868. És el telèfon de la ràdio. Hola, bona nit.
3: Hola.
0: Hola, com et dius?
3: Joana.
0: Joana, la marrana, des d'on ens truques?
3: De Montornès del Vallès.
0: I què fas a Montornès del Vallès, Joana?
3: Estic aquí amb una amiga.
0: Ui, què et passa? Estàs vergonyosa o què?
3: Hola.
0: Hola, amica.
3: Hola.
0: I què feu?
3: Res.
0: T'has tirat un rot?
3: Escolteu.
0: T'has tirat un rot? Vaja guarra, anem. Joana, per favor. Bueno, guapes, què fareu avui?
3: Et pica el cul.
0: Vinga, va, que vagi bé. Arriba, Niki Jam, això es diu El Perdón.
2: Què hi tens, el cubata? Hi faltem nosaltres, no? Truca'ns al 93 545 6868.

0: Elvis Crespo torna a la càrrega musical i ho fa aquest estiu al costat del Quevedo. Tots dos, amb això que ha sigut la graciosa. 12:15. Hola, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
1: Ariadna, he trucat abans i volia demanar una cançó.
0: Ariadna, baixa'm el volum de la ràdio, carinyo, que no et sento, eh?
1: Vaig.
0: A veure, què vols demanar?
1: Dai, dai, de la Shakira. Concorda amb el programa?
0: Però si acaba de sonar...
1: Hòstia, merda, abans estava al cotxe i he tornat a pujar. Vale, pues, la que tu vulguis.
0: Vale, jo te la poso.
1: Pues merci. Merci.
0: Te la poso fins al final, vale, Ariadna? Vinga.
1: Sí, sí, tota. Merci.
0: Vinga, adéu, guapa.
1: Adéu.
2: 93 545 68 68.
0: Oli.
3: Hola.
0: Hola, com et dius?
3: Hola, bona nit.
0: Hola, qui sou?
3: Som la Carla.
0: La Carla, des d'on ens truques, tia?
3: Des de Barcelona, Pallejà.
0: De Pallejà, que bé. I què faràs avui, Carla?
3: Pues mira, venim del Paripé.
0: El Paripé, vaya fiestote, no?
3: Va, ja, ara ens venim del fòrum, ara anem cap a Pallejà i a Celti.
0: Tia, ets una fiestera, vaya revera que estàs feta, no? Per favor.
3: Hombre, claro, escolta, m'acabem de cobrar, no? A fundir-lo.
0: Ah, ja has cobrat? Que cabrona, jo encara no. Anda, quina enveja. Ah, clar, avui mig sou pels cubates, tia?
3: Oh, por supuesto.
0: Ja ves, molt bé, molt bé. Quants cubates et pots fer aquesta nit?
3: Pues, no
0: tenim
3: número. 9-10? No sé. Aproximadament.
0: Tu ets més de gin tònic o de ron cola?
3: No, Valentine.
0: Ah, vas forta, tia, per favor.
3: Hòstia.
0: Joder, a palo seco o amb Coca-Cola?
3: No, Valentine i taronja.
0: Amb taronja. Hòstia, que asco, no? Valentine amb taronja.
3: Bueno,
0: que asco,
3: digui.
0: Roncola.
3: Per qui diuen roncola?
0: Home,
3: per
0: sí,
3: qui diuen roncola?
0: Jo sóc més a gin tònic, ja tinc 30 anys, saps? Ja tinc una edat.
3: Hòstia,
0: bueno, guapa,
3: hòstia.
0: Gràcies per trucar-nos.
3: De res, bona nit.
0: Adéu. Oli, bona nit. Ai, que m'ha penjat.
2: 93 545 68 68.
0: Hola.
4: Hola, sóc l'Arnau.
0: Arnau, des d'on ens truques?
4: Des de Mollet.
0: Què fas avui? Baixa'm el volum de la ràdio, Arnau, sisplau. Què fas a Mollet avui, Arnau, tio?
4: Pues he anat a torno de la disco.
0: Però estàs tornant ara de la disco?
4: És que tinc 50 anys.
0: Tens 50 anys? Crec que no, Arnau.
4: No, era broma, era un tonto que tinc
0: al costat. Vale. I quants anys tens, Arnau, doncs?
4: 14.
0: Clar, per això estàs tornant ara de la disco, perquè tens 14 anys, no?
4: Sí.
0: Vale.
4: Sí.
0: I com seguirà la nit, tio?
4: Disco juvenil.
0: Com seguirà la nit? Fent un fife o què?
4: Ara anirem a dormir. Mm-hmm. I després ja mirarem algun partit de Mundial.
0: Collons, sembla que vagis taja i tot, per favor. Adéu, Arnau, que vagi bé. Déu-n'hi-do.
2: 93 545 68 68.
0: Hola, bona nit.
5: Hola, rei.
0: Hola, rei. Qui ets?
5: Com estàs, tio?
0: Molt bé. I tu?
5: Mira, tornant de Banyoles, un torneig. Un
0: torneig de què?
5: D'handbol.
0: Ah, molt bé. I què? Com ha anat el torneig? Has guanyat o què?
5: Home, som uns màquines.
0: De quin equip ets, tu?
5: Del club handbol Cachonda.
0: Cachonda?
5: Espectacular.
0: Ah, vale, molt bé. Bueno, doncs molt bé, bona tornada, que vagi bé.
5: Un pat.
0: Adéu, hola. Hola. Hola, bona nit. Epa. Hola.
6: Hola.
7: Hola, bones.
0: Hola, com et dius?
7: Paula.
0: Paula, des d'on em truques?
7: Des de Girona.
0: Què fas avui, Girona, Paula?
7: Pues mira, estic anant cap a casa amb la meva dona i volia que em posés una cançó.
0: Quina cançó vols amb la teva dona? A veure.
7: La plena, de BL.
0: Vale, la plena. La voleu cantar o què?
7: Vinga, va.
0: Sí, jo la poso i tu la cantes, vale?
7: Vinga, va.
0: Vinga, va. Però les dues, heu de cantar? 3, 2, 1... Que bé que cantes, Paula, de veritat,
7: Hombre, la plena.
0: Molt bé, Paula. Gràcies, guapa, sí, que vagi bé.
7: No vaig a la voz perquè no entenc d'una professional.
0: No, clar. Perquè guanyaries d'una,
7: Sí. Home,
0: guanyaries d'una. Adéu.
2: 93 545 68 68.
0: Bona nit.
6: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
6: Em dic Lluc Itera.
0: Hola, i des de on ens truques?
6: Mira, doncs ara mateix ens truquem de... Som de Porreig, vale? Que hem pujat a primera catalana.
0: Vamos, vamos. I com heu de celebrar això, tio?
6: Doncs mira, cridant, que visca el Porreig i que fot el Berga i del Gironella.
0: Per favor. Catalunya! I avui què, aneu de cubate o què, per celebrar-ho?
6: Però avui cubates i tot el que se'ns posi per davant.
0: Molt bé, clar que sí, com ha de ser. Bueno, pues, felicitats, i l'any que ve donar-ho tot,
6: eh? I jo faria la majoria d'edat per les nenes als 15.
0: No, pa, vinga, va, adéu. Hola.
8: Hola, bona nit.
0: Hola, com et dius?
8: Oleg.
0: Des d'on ens truques?
8: Des de Girona, que vinc de la Revetlla de Sant Pere.
0: Ah, sí? I què has fet?
8: Pues tirar petardos i estar amb la família.
0: Molt bé. I ara què? Segueix el plan o què?
8: No, segueix el plan a la Disco Blitz de Banyoles. Si voleu passar de Girona, doncs pues mira, endavant.
0: Disco Blitz de Banyoles.
8: Sí.
0: Bueno, pues a veure quan fem un bolo de Flash FM i ens contractes, vale? Vinga.
8: Sí, perfecte, va.
0: Vinga, que vagi bé. Sí. Arriba l'Omar Cours amb això que es diu Coco.

0: Aquesta sí, niña bonita. Faltan 3 minuts per les 12 en punt de la nit. Ens pots trucar ara mateix al telèfon de la ràdio.
1: 93 545 68 68.
0: Perquè ens expliquis on va estar party aquesta nit de dissabte. Vinga, 93 545 68 68. Hola. Epa. Hola, bona nit.
2: Bona nit.
0: Hola, com et dius?
2: Quique.
0: Quique, baixa'm el volum de la ràdio, sisplau, Quique. Des d'on ens truques?
2: Molt bé. Te truco de Tortosa. Mm? Volia que, per l'aniversari de ma filla, que fa 20 anys.
0: 20 anys fa la teva filla. Doncs pues, va, li vols, cantar per molts... li vols cantar per molts anys a la Mariona o què?
2: Sí, mira, los tres. Cumpleaños feliz.
0: Molt bé, Quique.
2: Cumpleaños feliz. Desde tu siento.
0: Quants en fa la Mariona, has dit?
2: 20.
0: 20, molt bé. I què li has regalat?
2: Com?
0: Què li has regalat pel seu cumple?
2: Home, doncs un soparet a l'ampolla de gala.
0: Joder, ni tan mal, no?
2: Molt bé. I molt bé, a part, altres regalers. Bueno, moltíssimes gràcies.
0: A tu.
2: I feliç del programa.
0: Vinga, gràcies. Que vagi bé.
2: Vinga, bona nit.
0: Adeu. Hola.
3: Hola.
0: Hola, com et dius?
3: Marta.
0: Marta, des d'on em truques?
3: Des d'un poble de Barcelona.
0: Ah, sí? No vols dir exactament el lloc?
3: De Pallejà.
0: Ah, mira, abans ha trucat una pava de Pallejà, també.
3: Ah, sí?
0: Sí, tia.
3: Com et dius?
0: No me'n recordo.
3: Ah, bueno. Et trucava perquè volia una cançó.
0: A veure, quina vols?
3: La de Muchacha.
0: Ah, mira, la tenia...
3: Bonita.
0: La tenia preparada, tia.
3: Sí? Quina, perfecte.
0: Quina connexió que tenim, eh?
3: Mental, total.
0: És molt heavy, eh? Imagina't si tinguéssim un altre tipus de connexió, tia.
3: Si tu vols, per mi perfecte.
0: Per favor. Vale, doncs on dorms avui?
3: Jo a casa.
0: Amb mi?
3: Si vols, sí.
0: Vale, doncs ja em passaràs la direcció de casa teva, vale?
3: Vale, perfecte.
0: Vinga, un petó.
3: Igualment,
0: adéu. Vale, adéu. Hola.
4: Hola, hermano.
0: Hola, hermano. Qui ets tu?
4: Jo quiero indicar un canción.
0: Sí, quina cançó, a veure.
4: Canción de la bichota.
0: La bichota. I a qui li vols dedicar la bichota?
4: A la Sandra.
0: I qui és la Sandra, la teva bichota?
4: La Sandra és mi nòvia.
0: Ah, la teva bichota. Està com una cabra, dius.
4: Habla. Hola. Habla cariño.
0: Hola, Sandra. Ui, està vergonyosa la Sandra, eh? Hola, Sandra, com estàs, guapa?
5: Molt bé, a la fresca.
0: A la fresca. Ha canviat de nou viu, eh, Sandra?
4: No! Es muy bueno!
0: Bueno, guap... Vinga, guapos, que vagi bé.
5: Bona nit.
0: Adéu.
1: Flash FM. Són les 12.

0: John Summit acompanyant el Fercho. Tots dos, això es diu Chica 305. Així comencem nova hora, ara són les 12 i 6 minuts. Això és el Flash Urban Deluxe.
1: 93 545 68 68.
0: I aquest és el telèfon per si vols trucar-nos ara mateix i dir-nos a veure on vas a partir aquesta nit de dissabte. Hola. Hola.
2: No. Hola, anem a festa major a Linyola.
0: De Linyola. I tu com et dius?
2: Marc Pané.
0: Marc. I amb qui vas a Linyola, tio?
2: Amb el...
0: Amb qui?
2: No, no, jo vaig sol.
0: Ah, tu vas sol? Tu vas sol de festa?
2: Sí.
0: Però després, ja, després et
2: si
0: trobes.
2: Si porto gent, no m'hi caben dies al cotxe.
0: Ah, vale. O sigui, tu vols anar sol al cotxe perquè el cotxe t'hi capi a les ties, després.
2: Sí.
0: Vale. Però amb una no en tens prou o en necessites més? No? No contestes.
2: No, no, no, no vaig sol, t'he enganyat. Vaig
0: no, sí, ja, no fa falta, eh? Hola, bona nit.
3: Hola.
0: Hola, com et dius?
3: Soc el Xavier.
0: Xavier, què et passa, tio?
3: És una mica tristot.
0: Què t'ha passat?
3: Doncs que m'ha deixat la nòvia.
0: T'ha deixat la nòvia? Quan?
3: Sí, doncs ahir.
0: Ahir et va deixar la nòvia. Quan portàveu?
3: Doncs
0: 3
3: mesos.
0: 3 mesos, bueno, 3 mesos no t'ha donat temps de fer res, tio.
3: No.
0: No. A otra cosa bueno. Mariposa, Xavier, tio. Saps?
3: Ja m'animaré. Ja en trobaré un altre.
0: Home, clar, serà per peixos al món, Xavier.
3: Bueno.
0: Bueno, no, anima't, vale, tio?
3: Vale, merci.
0: No ploris, no passa res. Ah. Hola. Adéu. Oli.
4: Hola, bones.
0: Hola, com et dius?
4: Nil.
0: Nil, des d'on ens truques?
4: Des de Llorenç.
0: Molt bé, Nil, què faràs avui, tio?
4: Buscant festa, avui.
0: Estàs buscant festa?
4: Sí, sí.
0: Molt bé, Nil. A veure, però a quina zona estàs a Catalunya per buscar festa, tio?
4: A l'Urgell.
0: A l'Urgell. I no trobes a ningú que vulgui sortir de festa amb tu, o què?
4: No. Bueno, m'han dit un del poble del cantó, però no sé si anar amb ell.
0: I per què? Et fa por o què?
4: Sí, perquè potser em viole.
0: No, home, no. Vaya confiances, per favor. Bueno, va, adéu.
1: 93 545 68 68.
0: Hola.
5: Hola.
0: Oli, com et dius?
5: Jo, Meritxell.
0: Meritxell, baixa amb el volum de la ràdio. Des d'on ens truques?
5: Pues mira, de Terrassa.
0: Hi ha festa avui a Terrassa o què, Meritxell?
5: Bueno, jo llamo també, eh? Hi ha molta festa aquí.
0: Sí? I faràs algun pla o què, tia?
5: Bueno, sí, ja tinc pla... Molt bonic, la veritat.
0: Molt bé. Amb qui?
5: Bueno, amb un noi que li volia dir una cançó.
0: A quin? A veure, a quina cançó?
5: Era la de Si antes hubiera conocido, la Carol D.
0: Vinga, va. Que vagi bé.
5: Gràcies.
0: Hola. Hola. No? Bona nit.
6: Bona nit.
0: Hola, com et dius?
6: Marc.
0: Marc, des d'on ens truques?
6: Des de Mercianes.
0: Molt bé, Marc. I què faràs avui, tio?
6: Cosechar.
0: Cosechar?
6: Sí.
0: Però tu ets pagès?
6: Sí.
0: Molt bé, Marc. Fins a quina hora estaràs cosechant, tio?
6: La 1, 2.
0: Déu-n'hi-do, no? Quantes hores, no?
6: Sí, sí.
0: Molt bé. I què? Estaràs escoltant el Flash Urban mentrestant, no?
6: M'encanta el Flash Urban.
0: M'encanta el Flash Urban. Que bé, tio. Bueno, pues moltes gràcies per escoltar-nos, vale?
6: Vale, vale.
0: Vinga, adéu. Arriba la nueva línia.

0: La Badia el puja en revolucions amb això que es diu l'Aprendo. Hola.
1: Hola.
0: Hola, com et dius?
1: Hola, em dic Raül, però tothom em diu Percy. M'agrada més Percy.
0: Percy. Molt bé, Raül. Percy. Percy. I des d'on ens truques, Percy?
1: Et truco des d'Igualada.
0: Hi ha festa avui a Igualada o què?
1: No, no, no, però estic buscant una rúbia que es diu Natàlia i vull a l'Instagram.
0: La Natàlia, que és rossa i és d'Igualada.
1: I a veure si està per aquí escoltant-me.
0: Però tu la coneixes d'algú, la Natàlia?
1: Del gimnàs, de res més.
0: Ah, aneu junts al gimnàs?
1: Sí.
0: I aneu a fer, no sé, classe de musculació o algo, o què?
1: No, collons, a levantar peses.
0: Ah, molt bé, vale, vale. Però heu parlat mai o és el
1: teu... Li vaig parlar una vegada, però va ser patètic.
0: Una vegada només. I ara
1: he vist que tu ets bo lligant, així que em podies ajudar.
0: Sí, però a veure, si jo lligo amb la Natàlia seria per quedar-me-la jo, no per tu, saps, carinyo?
1: No, això està feo, eh?
0: Bueno, doncs aprèn a fer-ho, saps? Que et digui. Clar, és que vaya luz, rei.
1: Per això ho dic, perquè m'ensenyi.
0: Vale, doncs tu quan vegis a la Natàlia el dilluns al gimnàs, l'ajudes a fer peses.
1: Vinga.
0: Vale?
1: Què li dic?
0: Li dius, vols fer quadríceps amb mi?
1: Vinga, de una.
0: Vale? I ja està. A veure què tal va la
1: cosa. Fer glutis, no? Millor.
0: Això, vols fer glutis amb mi? Vale?
1: Esto. De una, pues.
0: Vinga, doncs que vagi bé al gim.
1: Que vagi bé, guapo.
0: Adeu.
2: 93 545 68 68.
0: Les 12 i 21 minuts, fins a la una que agafem trucades al Flash Urban Deluxe. Hola. Va. Bona nit. Hola. Hola, com et dius?
3: Som Maria Àngels, però estem aquí amb quatre amics, que tothom estem aquí aviam qui agafa el primer telèfon.
0: Pues mira, Maria Àngels, tu ets l'afortunada.
3: I yeah.
4: Sempre ho és, la malparida.
0: Ah, sí? Doncs pues compra la loteria, Maria Àngels. Des d'on ens truqueu?
3: Des de Callús.
0: Molt bé.
4: Festa Major, Callús.
0: És la Festa Major?
3: És la Festa Major i hem quedat aquí, ara estem a la terrasseta que vam de sopar. I ara sortirem una soneta, aviam què veig veient per ahir.
0: I qui canta avui a la vostra Festa Major?
3: Doncs ara hi ha un tal Dalton Bank, que no sabem qui són.
0: Ah, ni idea.
3: I a dos quarts de tres, el DJ Arset, o alguna
0: cosa. I a quina hora aniràs a dormir avui, tia?
3: Doncs no sé, potser a les 5 i mitja o a les 6 del matí.
0: Molt bé.
3: No tenim pressa.
0: Clar que sí, com ha de ser. I quants copades et faràs avui, a veure?
3: Bueno, jo no crec que cap, perquè jo no em veig.
0: Bueno, però...
4: 4 o 5.
0: Però que estàs de festa.
3: Els
0: altres veuran
3: per mi.
0: Estàs de festa major, tia. Que és només un cop
3: a l'any. Bueno, va, uno.
0: Vinga, veus? Anda, que tu també t'enrotlles ràpid, eh? Va, que vagi bé. Bona festa major.
3: Vinga, gràcies.
0: Adéu.
2: 93 545 68 68.
0: Hola.
5: Hola.
6: Hola.
0: Oli, com et dius?
5: Hola, molt bé, vosaltres?
0: Molt bé. Qui sou?
5: Molt bé, mira, en diem Cristina i Àngela i estem anant a Macarella.
0: A Macarella?
5: A Macarella.
0: Haver anat ahir, tia, que ahir hi havia festa Flash FM a Macarella.
5: Ja ho sé, és que treballàvem.
0: Ah, i de què treballes?
5: Jo, a l'Hospital de Celadora.
0: Ah, vale, que guai, no?
5: Sí, bueno.
0: Bueno, no estàs gaire convençuda, eh?
5: Diu que no et veu convençuda. Ah, no! Està molt bé.
0: Ah, vale, vale. Molt bé. I avui a Macarella, què hi ha, tia?
5: Doncs avui hi ha White Party.
0: Molt bé. Doncs pues vinga, a passar-ho bé, que vagi bé.
5: Adéu.
0: Adéu. Hola, bona nit.
7: Hola.
0: Hola, com et dius?
7: José.
0: José, des d'on ens truques?
7: De Manlleu.
0: Molt bé. I què fas avui tan jove, tan petit, despert d'aquestes hores, tio?
7: Què?
0: A què fas despert d'aquestes hores?
7: A la platja.
0: A la platja? Estàs a la platja, ara?
7: A la platja.
0: Has anat a la platja, vale, vale. I te'n vas cap a casa, ja?
7: Sí, cap a Manlleu.
0: Molt bé, doncs pues bon viatge, que vagi bé. Hola. Va, que tenim el telèfon obert fins a la 1 en punt.
2: 93 545 68 68.
0: Hola, bona nit.
8: Hola.
0: Hola, hola, qui es truca per aquí?
8: La Lara.
0: Esteu contentes avui, eh?
8: Mitja hora trucant.
0: I què feu?
6: Estem anant cap a l'IPM de Sant Pere Pescador, aviam si pesquem uns peixos.
0: Molt bé, aquesta és l'actitud. A la festa major de Sant Pere Pescador, a veure si pesqueu. Molt bé. I què t'agradaria pescar avui? Com?
6: Un noi ben guapo.
0: Un noi ben guapo de Sant Pere Pescador.
6: Sisplau, que busquin a la Lara, a l'Anna i a la Berta.
0: Vale, perfecte. Doncs vinga, els nois guapos els convoquem tots aquesta nit a Sant Pere Pescador, vale? Vinga.
6: Convocats tots.
0: A veure si teniu sort. Vinga, que vagi bé. Hola. Hola.
8: Hola.
0: Hola, com et dius?
8: Jo, Ramon. De
0: Ramon, des d'on ens truques?
8: De Callús.
0: Molt bé, també esteu de festa major?
8: Va, de festa major i traca, traca, traca.
0: I què vols dir, traca, traca, traca?
8: Collons, a veure, collons.
0: Ah,
8: va,
0: vale, som. Vale. A veure, però
8: no,
0: tens...
8: No pensis malament, eh?
0: No. Sí. I què tens per veure avui?
8: Avui cubates, tio.
0: Però de què?
8: Gin tònics a sac, tu.
0: Gin tònics a saco, vinga.
8: Si vols un, ja ho saps, eh?
0: A veure, estic una mica lluny, però ara un gin tònic m'entrava, la veritat. Però bueno, gràcies.
8: Veus.
0: Ah, sí. Vale, doncs bona festa amb això, que vagi bé.
8: Adéu, guapíssima.
0: Adéu. Hola. Vinga, va, més trucades.
2: 93 545 68 68.
0: Bona nit.
9: Bona nit, Platja Poema.
0: Hola, com et dius?
9: Andreu, Joel, Víctor i Jofre. Estem vinguent aquí, que han dit que buscaven... Uns nois ben guapos.
0: Sí, a Sant Pere Pescador.
9: Estem anant cap a Sant Pere Pescador.
0: Vale, perfecte. A veure, tots sou guapos, doncs.
9: Home, sí. Això diuen.
0: Bueno, has d'agafar el filtre d'aquelles dues noies que ens han trucat, eh?
9: Clar. Pues s'haurà de buscar, a veure si l'agafem.
0: Vale, perfecte. Bueno, doncs pues, on sou ara mateix?
9: Estem en direcció Sant Pere Pescador.
10: Sant Peter Fischer.
0: Bueno, doncs pues, de seguida arribeu a la festa i hi ha la convocatòria de tios guapos, vale?
9: Ja la buscarem, doncs vinga.
0: Vinga, que vagi bé. Hola.
11: Hola, buenas.
0: Hola, guapa, com et dius?
11: Me llamo Paula.
0: Paula, cariño, des d'on truques?
11: De Barcelona, Terrassa.
0: De Barcelona, Terrassa. I què faràs a Terrassa?
11: Pues nada, acabamos de llegar de la playa y a descansar un poquito, esperando nuestras fiestas del pueblo.
0: I quan són les festes de Terrassa?
11: La próxima semana.
0: Ah, sí, jo tinc una mica i anirà.
11: Que vagi molt bé.
0: Si de vostre el pots fer el meu amic, vale? A Terrassa.
11: Perfecte.
0: Vinga, ja te passaré el contacte. Adeu, que vagi bé. Bona festa major. Arriba el Hagel amb aquesta que es diu Jamaican Bamba amb el Flash Urban.

0: La rompe corazones. Daddy Yankee y Ozuna. El 2017 van treure aquesta cançó que avui recuperem a través del Flash Urban Deluxe. Vinga, va, truca'ns ara, que tens el telèfon disponible.
1: Truca'ns ara. 93-545-68-68.
0: Hola.
2: Hola.
0: Hola, com et dius?
2: Mireia i Judit.
0: Què feu, guapes, aquesta nit?
2: Pues venim de sopar de sushi.
0: Ah, sí? Heu menjat sushi? Que rico.
2: Sí. Mare de Déu. Sí. Quina tipus ramen.
0: T'has posat gorda, eh? Per favor, de sushi, eh? Molt bé. I ara enteneu.
2: Som de Valls.
0: Sou de Valls, perfecte. I ara on aneu?
2: Ara estem aquí i estarem aquí un ratet i cap a casa, que demà anem a la platgeta.
0: Avui sushi, demà platja, tia. Jo vull la teva
2: vida. Estem de vacances.
0: Nos
2: queden 4 dies.
0: I encara tens més dies de vacances, per favor.
2: 4, nos queden 4.
0: Molt bé. Bueno, pues que passa, que tu vagis molt bé, vale?
2: Gràcies.
0: Adéu. Hola.
3: Hola.
0: Hola. Baixa'm el volum, sisplau. Com et dius?
3: Tarik.
0: Molt bé, baixa'm el volum, sisplau, si no, no m'escolto. Des d'on ens truques?
3: Ara. Soc de Manresa.
0: De Manresa, molt bé. I què fas per Manresa?
3: Pues donar una volta.
0: Donar una volta amb el cotxe?
3: Sí, amb el cotxe, amb un amic que es diu Kevin.
0: A veure, donar una volta amb el cotxe per Manresa amb el Kevin?
3: Sí, és que...
4: Hola.
0: Vaya planazo de dissabte, no?
3: Algun planazo saldrà, un dit, acá.
0: Molt bé. Bueno, pues que vagi molt bé la volta per Manresa, vale?
3: Moltíssimes gràcies.
0: A tu.
3: Vinga, bona nit.
0: Adéu. Hola. Epa. Va, telèfon obert, va.
1: 93-545-68-68.
0: Oli. Ai, que em penges. No em pengeu, home.
1: 93-545-68-68.
0: Ara sí, hola.
5: Hola.
0: Hola, qui ets?
5: Soc el Jan.
0: Jan, des d'on ens truques?
5: De Lleida.
0: I què fas per Lleida, Jan, tio?
5: Escoltar-vos i avorrir-me.
0: Estàs avorrit, Jan, tio?
5: Sí, perquè el meu germà està a Mèxic al Mundial i jo m'he quedat aquí.
0: No, ells han anat a Mèxic a veure el Mundial i tu estàs a Lleida. A veure.
5: Sí.
0: O sigui, clar, compares els plans i...
5: Ja, i no, voldria dedicar la cançó de Shakira al Mundial de Dai.
0: Dai, vale, doncs ara la poso, vale, tio?
5: Vale, gràcies. Vinga,
0: una abraçada cap a Lleida, que vagi bé.
5: Adéu.
1: 93-545-68-68.
0: Hola.
6: Hola.
0: Ah. Hola, qui ets?
6: Edgar de la Selva.
0: Edgar de la Selva, què passa, tio?
6: No res, que us expliqueu.
0: Pues aquí, treballant, i tu?
6: Jo em vaig cap a casa i de festa.
0: Han de festa, on?
6: Arreu.
0: A Reus, perfecte. Pues que vagi bé la festa, vale?
6: Molt bé, paios.
0: Vinga, paio. Oli, bona nit.
7: Hola.
0: Hola, guapa, com et dius?
7: Nerea.
0: Des d'on truques, carinyo?
7: Des de Vilanova i la Geltrú.
0: Que bé, eh? I què faràs avui?
7: Pues bé, estarà
0: ja per casa. Molt bé, Nerea, que sosa, no? Tornar a casa tan aviat.
7: Sí, estem cansades ja.
0: Estàs cansada. Bueno, Nerea, pues bona tornada, que vagi bé, vale?
7: Vale, merci.
0: Vinga, un petonet, que vagi bé. Vale. Oli, bona nit.
8: Hola, què tal?
0: Hola, molt bé, i tu?
8: Soc el Pau.
0: Pau, des d'on ens truques?
8: Des de... Llinars.
0: Molt bé, Pau, i què passa, tio?
8: Estic aquí jugant uns Brawls.
0: O uns què?
8: Un Brawl Stars.
0: Ah, vale, a la Play, no?
8: Tinc un viciat.
0: No, ets un viciat.
8: I estic aquí amb el Poco aquí fotent a tot dia dret.
0: Fotem partides.
8: Sí.
0: Perfecte. Estàs guanyant o estàs perdent, tio?
8: Guanyant, home.
0: Vas guanyant, clar que sí, com un bon FIFA. Com ha de ser.
8: Clar.
0: Molt bé, tio, doncs pues vinga, dona-li canya al joc, vale?
8: Bona nit.
0: Bueno, el joc vull dir de la Play, adeu. Saps, clar? Bueno. Adéu, que vagi bé. Vinga, va, que tornem dilluns amb més Flash Urban i esperem que, això sí, amb el Tomàs Poal recuperadíssim de la seva veu i un servidor, Miquel González. A partir de la una, la festa continua aquí a Flash FM amb l'Héctor Ortega i amb el seu Maxi Flash. Patronets a Miquel, adéu, guapos, adéu, guapes. Mm.

Aquí arrenquen les 4 hores de Maxi Flash. La teva marató sense pausa de Parquineo. Comença el Maxi Flash. Amb Héctor Ortega.